res pot completar. Jo només vull tornar aquell juliol, tu i jo. Tabac, flors i un balcó. Res pot ser igual. El temps ja ho ha oxidat. El que vam ser tu i jo.

Es miraven dues finestres de lluny.

0: deixeu-nos en pau. Fill de puta, això et dius mal. Si la nit plou a Baicarca, el patriarca de les llúdrigues surt del cau. A mi me la pela que les barres us cridin xatau. Sou una colla de xivatos i jo sóc immuni a la grip dels gripaus. Avui entra qualsevol i li donen el vistiplau. Abans d'hòsties quan et deien
1: fes-ho en espanyol, sisplau.
0: Amb

Que jo no sé com evitar que dir-te adéu em faci mal. Tinc tanta por que se m'ha fet un nus al cor. Que no sé per on començar, tinc tants records dins el meu cap.

0: mai havia passat i esperam que ja mai deixi de passar.
1: Pujant amb l'esforç coordinat de tots.
2: Eres valenciana i del pas i de la vida. O ara o mai.
3: Perquè no ens arrebatem.

Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir. Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: Ràdio Cubelles. Notícies.
0: El govern local ja té a punt els plecs per la concessió de l'escola Bressol Municipal a Draga. La licitació s'obrirà pròximament i inclourà unes quantes de les millores que havien reclamat en el seu dia les professionals de l'etapa educativa 0-3 anys de Cubelles. La regidora d'Ensenyament, Renata Bedós, ha valorat les novetats de l'inici del curs lectiu a Cubelles i una de les notícies més recents té relació amb aquesta etapa educativa dels 0 als 3 anys i amb l'escola Bressol Municipal la Draga, competència directa de l'Ajuntament de Cubelles. I és que el govern municipal ha aprovat els plecs per poder anunciar la licitació de la concessió ben aviat les pròximes setmanes. Renata Bedós, regidora d'Ensenyament, ha explicat els motius que han endarrerit aquest pas, que feia anys que s'esperava. Per exemple, hi ha motius com que es va aprovar un nou conveni del sector i, per tant, s'havia d'adaptar tota la documentació a aquest nou conveni i també que ha calgut també tenir a punt el pressupost municipal aprovat per poder aprovar aquests plecs. Ha destacat també la regidora d'Ensenyament, Renata Bedós, que s'han recollit les peticions de les treballadores que van fent el seu dia en l'etapa de protestes.
2: Que millora les condicions salarials del 80% de la plantilla de la Draga. És a dir, és cert que hi havia un 80% del personal de la Draga que estava per sota del que marcava aquest conveni. El que fa l'Ajuntament és garantir que es paguin els sous, els salaris, en funció d'aquestes taules salarials que estan aprovades per conveni, i també el que fa és blindar, en el cas d'aquelles treballadores que estan cobrint cobrant per sobre el conveni, que també puguin mantenir aquest sou. I a més hi preveu un increment amb el cost salarial d'inici fins a final de contracte d'un 12%. Per tant, millora substancialment les condicions laborals o salarials de quan van començar totes aquelles protestes les treballadores.
0: Bedós també assegura que l'aportació de recursos per part de l'Ajuntament s'incrementarà amb el contracte nou de l'escola Bressol.
2: El del cost total del contracte s'ha de dir que aproximadament un terç del cost el paguen les famílies directament, amb les quotes que paguen cada mes, i dos terceres parts les s'assumeix amb diners públics entre sobretot la Generalitat i l'aportació municipal. L'aportació municipal que fa en aquest nou contracte triplica la que era anteriorment, que era una de les queixes que feien, que criticaven, no?, tant les treballadores com les famílies, que l'aportació municipal era reduïda, ara el que es fa és triplicar.
0: El servei aquest setembre ha omplert totes les places que tenia disponibles, 135, tal com va passar el curs passat. I, de fet, es preveu que aquesta demanda en l'etapa de 0-3 anys continuï o fins i tot augmenti en el futur més immediat.
2: En el cas de Cubelles, la matrícula viva afecta especialment a la llar d'infants. És el segon curs que, després de molts cursos, comencem la llar d'infants plena, amb tota la capacitat sencera, que són 135 places ocupades. És el segon any que hem de fer aules mixtes perquè no volíem que cap nen que hagués demanat matriculació i que estigués empadronat a Cubelles quedés sense escolaritzar. I, de fet, amb aquesta aula mixta d'I0 i I1 hem aconseguit que tots els nens empadronats a Cubelles que hagin demanat plaça a la llar d'infants la tinguin.
0: Tot i aquestes dades, Renata Bedós, regidora d'Ensenyament, també ha reconegut que ara per ara no hi ha cap pla aquí a Cubelles per incrementar les places municipals d'aquesta etapa educativa prèvia a l'escola.
2: De moment estem on estem, si finalment baixen les ràtios, si finalment hi ha l'obertura o de la gratuïtat del 0-1, n'hauríem de parlar, perquè evidentment Cubelles a dia d'avui no podria assumir la totalitat de l'oferta, de la demanda que hi ha, o sigui, l'oferta que hi ha no podria assumir la totalitat de la demanda que hi hauria, i per tant ens ho hauríem de plantejar, però a dia d'avui no està en l'agenda de l'Ajuntament.
0: Recordem que, per la seva banda, el govern espanyol va anunciar a finals de juny una probable reducció a la meitat de les ràtios d'aquesta etapa de 0 a 3 anys, una decisió que encara s'hauria de tramitar i aprovar al Congrés dels Diputats.
3: Cubelles tanca la temporada de platges amb un balanç positiu del servei de socorrisme. Les platges de Cubelles tanquen aquest diumenge 13 de setembre la temporada de socorrisme amb un nou balanç positiu per 8è any consecutiu. No s'han registrat cap ofegament. L'Ajuntament ha volgut reconèixer la tasca dels socorristes amb un acte d'agraïment i d'entrega d'un diploma a cada... L'alcaldessa de Cubelles ha destacat la satisfacció del consistori per haver pogut tancar la temporada novament sense cap ofegament, especialment en un estiu on les temperatures han estat molt elevades i s'han registrat nombrosos episodis d'ofegaments en d'altres platges de Catalunya. Fonoll també ha posat en valor el comportament dels usuaris que respecten la senyalització i les banderes de l'estat de la mar, així com la feina preventiva.
4: Avui hem fet un reconeixement especial als socorristes, ja que el dia 15 acaben el seu servei. Estem molt orgullosos d'un any més, per 8è any consecutiu, Cubelles té 0 incidents, ofegaments a Cubelles, a la platja, i bé, doncs, penso que això toca doncs, un reconeixement, els hem fet un diploma en cada un, és molt important, ja que bueno, aquest any ha sigut un dels anys, que feia molts anys que no hi havia tants ofegaments com hi ha hagut aquest any de tot Catalunya. I per això a Cubelles bueno, pensàvem a veure si també hi haurà algun incident, però afortunadament tornem a tancar la temporada a zero i esperem que així continuem. I bueno, molt, molt agraïda també a les persones, que els usuaris de la platja pues, que obeeixen a les banderes, tant la groga com la vermella, que això també hi fa molt, i, bueno, i sobretot els socorristes i a l'empresa pel servei que han fet, que es pot dir que és excel·lent.
3: El cap de socorrisme, Marc Rovira, de l'empresa Sealand Offshore Service, ha explicat que la temporada ha estat marcada per la calor, però també per una intensa tasca de prevenció. El servei ha centrat bona part de la feina en recórrer les zones de bany, parlar amb els banyistes i informar-los de l'estat de la mar i del significat de les banderes. Entre les actuacions més habituals hi ha hagut alguns casos de cops de calor resolts ràpidament i poques intervencions que hagin requerit una entrada a l'aigua. Rovira considera que la tasca preventiva i el fet que els banyistes coneguin i respectin les indicacions del servei han estat claus.
5: Bueno, ha sigut una temporada com cada any, hem treballat com sempre, caminant i mirant tot el que és les zones, parlant amb el banyista, informant-lo de les banderes, i bueno, ha sigut un any com tots, sense cap ofegat, molt poques incidències i molta calor, això sí. Hem tingut algun cop de calor d'alguna persona, però bueno, ha sigut una... coses ràpides. La gent fa bastanta casa amb aquesta platja perquè ja ens coneixem tots. És una platja amb molt familiars. I, bueno, la plantilla notable, bastant bé tots, i esperant la temporada que ve.
3: El regidor de Medi Ambient, Àlex Noeda, també ha destacat que aquesta temporada el servei de socorrisme ha treballat sota una pressió especialment elevada per les temperatures i per la major afluència de banyistes. Segons Noeda, aquest context ha posat a prova el sistema de vigilància que ha tornat a respondre amb bons resultats. Durant la temporada només s'ha produït una incidència destacable relacionada amb una usuària que va patir un tall amb l'hèlix d'una taula de surf elèctrica. L'actuació dels socorristes va permetre atendre la situació sense conseqüències greus. Aquest 2026 també ha estat el primer any del nou contracte del servei de socorrisme. L'Ajuntament ha optat per un contracte d'un any, prorrogable fins a 5, amb l'objectiu de poder valorar el funcionament dels serveis abans de consolidar-ne la continuïtat. Davant el resultat d'aquesta temporada, el regidor de Medi Ambient ja ha confirmat que l'empresa continuarà prestant els serveis a Cubelles la propera temporada.
6: Bé, doncs acabem la temporada de socorrisme del 2026. De nou, un any més, des de Cubelles, doncs, celebrem que no hi ha hagut cap incidència, no hem tingut cap ofegament. Sabem que en altres municipis, malauradament, sí que hi ha hagut alguna incidència. Aquí, doncs, toquem fusta i repetim un any més amb aquesta alegria que ens dona poder donar aquesta notícia. Agrair al servei de socorrisme que hem tingut. Aquest any es va acabar la licitació i aquest any ha entrat una empresa nova, però a l'equip que hem tingut, doncs, felicitar-lo des d'aquí, des del consistori, per la bona feina que han fet. Aquest contracte, per prudència, des de l'Ajuntament, el que fem és un contracte d'un any prorrogable fins a 5. Llavors, aquest any per què serveix? Serveix perquè nosaltres volem valorar que el servei que ens donen és bo i està a l'alçada dels plecs que nosaltres hem redactat. Llavors, donada dels resultats i la bona feina que han fet, doncs ja confirmo que aquesta empresa seguirà amb nosaltres.
3: El consistori també ha volgut recordar la importància de mantenir les precaucions fora de l'horari de vigilància. Els responsables del servei alerten especialment del risc per a les persones grans que entren a l'aigua a primera hora del matí o a última hora de la tarda, quan ja no hi ha socorristes a la platja. Amb els serveis encara actius fins diumenge, Cubelles posa punt i final a una temporada de bany sense cap ofegament i ja en porta 8 de consecutives mantenint aquest registre.
0: La plataforma SOS Socorristes i el sindicat UGT criden a una mobilització i reclamen una llei per al sector del socorrisme. Reivindiquen uns estàndards mínims de seguretat i ampliar la temporada des de Setmana Santa fins a octubre. Durant una roda de premsa que s'ha fet a Girona i que hem tingut accés mitjançant l'Agència Catalana de Notícies, els socorristes han remarcat que les reivindicacions arriben després de que hi hagi hagut 26 morts registrades al litoral català aquesta temporada, una temporada que qualifiquen des del sector de tràgica. També reclamen que el servei de socorrisme sigui obligatori a totes les platges i que la temporada s'allargui de Setmana Santa a octubre i s'unifiquin criteris per no dependre tant de cada ajuntament. Clara Roca, portaveu de la plataforma SOS Socorristes.
7: És el moment de dir ben alt que la temporada s'ha d'ampliar i que la seguretat no pot ser estacional. El que exigim, una llei de socorrisme urgent i vinculant per a tot el litoral català, que estableixi uns estàndards mínims de seguretat i no deixi la decisió en mans de cada ajuntament. Temporalitat obligatòria de Setmana Santa a l'octubre, que cobreixi tota la temporada real de bany. Un lloc de vigilància cada 200 metres, amb platges d'alta densitat, amb torres, infermeries i mitjans de rescat adequats.
0: Per aquests i altres motius, la plataforma i el sindicat UGT han convocat una manifestació del sector el dimecres que ve a les 10 del matí a la plaça de Sant Jaume de Barcelona. Dilluns 14 de setembre s'obren les matriculacions pels cursos de català. A Cubelles recordem que hi haurà 22 places del nivell bàsic 1 que s'estendrà del 28 de setembre al 9 de desembre. Per la resta de nivells, això sí, caldrà desplaçar-se fora de Cubelles, a Vilanova i la Geltrú o a Calafell. L'oferta del Consorci per la Normalització Lingüística per al primer trimestre de l'any acadèmic 2026-2027 ja es pot consultar al cercador del mateix servei. Les persones que estiguin interessades en alguns dels cursos de català es podran inscriure del 14 al 18 i el 21 de setembre. En aquest període s'oferiran tots els nivells, des de l'inicial, la U, fins al superior, al C2, i el tràmit es podrà fer en línia des de la plataforma de la web del Consorci o bé dirigint-se presencialment a alguns dels punts d'atenció distribuïts per tot Catalunya. El més pròxim a Cubelles, recordem que és a Vilanova i la Geltrú. Aquí a Cubelles, concretament, tindrem 22 places per cursar el nivell bàsic 1 de català. Les classes es faran al Centre Social Joan Roig i Piera amb un total de 45 hores. Començaran el 28 de setembre i s'allargaran fins al 9 de desembre, cada dilluns i cada dimecres, de 9:45 a 11:45 del matí. Per la resta de nivells, caldrà desplaçar-se a Vilanova i la Geltrú o a Calafell. Abans de fer la inscripció, qui no hagi fet mai un curs al Consorci necessitarà acreditar el seu nivell de català i per fer-ho pot aportar un certificat oficial o equivalent o bé demanar una prova de nivell. Tanmateix, les proves de nivell que ofereix el mateix Consorci s'acabaven el dia 5 de setembre. A partir d'ara, el mateix Consorci donarà la solució a les persones que, sense poder acreditar el nivell de català, ho necessitin per tal d'inscriure's a partir d'aquest dilluns 14 a algun dels cursos o al curs que es farà a Cubelles de català. L'últim curs polític de la legislatura a l'Ajuntament arrenca aquest dimarts que ve amb un ple ordinari. L'ordre del dia inclou una modificació pressupostària, un canvi per convertir la taxa de publicitat en mitjans de comunicació municipals en un preu públic i també una condecoració policial i 6 mocions diferents presentades pels grups municipals. El ple de l'Ajuntament es reunirà aquest dimarts, 15 de setembre, amb una sessió ordinària que arrencarà a les 7 del vespre, un ple que, com sempre, es podrà seguir en directe a Ràdio Cubelles. Segons l'ordre del dia, es debatrà una proposta de modificació pressupostària que s'acabarà de concretar en el mateix ple. També es votarà una

0: local i, en un segon text, demana que s'obri una iniciativa per escoltar la ciutadania i avaluar el nou sistema de recollida de residus. El PP també té prevista una moció en aquest ple, en el seu cas, per la millora de l'accessibilitat de les voreres. I en el ple de dimarts es podria arribar a fer oficial el relleu de Dani Pérez com a regidor de la CUP amb la presa de possessió de Ramon García, que passarà a ser el nou regidor de la CUP. Ara bé, encara no s'ha acabat de concretar si doncs tots els tràmits estan complets perquè finalment doncs, prengui possessió del càrrec de regidor Ramon García com a nou regidor de la CUP.
1: L'Ajuntament de Cubelles ha retirat un bidó industrial oxidat i en un estat molt deteriorat que havia aparegut a la platja de la Mota Sant Pere. El recipient va ser localitzat de manera accidental i davant la possibilitat que pogués contenir alguna substància contaminant, el consistori va activar les mesures necessàries per garantir-ne la retirada amb seguretat. L'actuació es va coordinar amb l'Agència de Residus de Catalunya i va comptar amb la intervenció d'una empresa especialitzada que va analitzar el contingut del bidó. Les proves van determinar que es tractava d'un tipus de cru no inflamable. El regidor de Medi Ambient, Àlex Noeda, ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles que davant l'estat del recipient i la incertesa inicial sobre el contingut, es va decidir actuar amb la màxima precaució per evitar qualsevol risc ambiental. Escoltem Àlex Noeda.
2: Sí, doncs, bueno, apareix de manera accidental doncs un bidó en un estat bastant oxidat, sense cap mena d'identificació, sense cap marca, cap resta de pintura, el que fa doncs una mica difícil de saber doncs quin és el contingut, no? Per l'estat que presentava, doncs ja sospitàvem que portava molt de temps al mar, però havíem d'esbrinar exactament què portava. Quan va aparèixer a la platja, va aparèixer tombat. Algun ciutadà doncs va decidir, suposo que per prudència també, doncs desplaçar-lo cap a dins de la sorra. Al final l'Ajuntament doncs va venir i ho va avalissar i el va acordonar, diguem. I mentrestant, en paral·lel, el que hem fet és doncs contactar amb l'Agència de Residus de Catalunya i plantejar-los la situació, a veure com hem de fer, perquè sospitem que té petroli o algun tipus de cru a dins, algun tipus d'oli, que no sabem exactament quina és la composició, no sabem si és volàtil o no. Llavors, doncs, bueno, ells ens adrecen a una empresa, aquesta empresa ve, fa una primera valoració, confirmen que el contingut doncs és un tipus de cru però que no és inflamable i llavors doncs procedim a retirar-lo. La retirada doncs es fa amb la supervisió d'aquesta empresa per evitar doncs qualsevol potencial desastre ambiental que hagués pogut causar això.
1: L'aparició del bidó a Cubelles no seria un cas aïllat, segons ha explicat el mateix regidor Àlex Noeda. També s'han produït episodis similars en altres punts del litoral, com ara Calafell i a Mallorca, sense que s'hagi pogut determinar la seva procedència. Per l'estat de corrosió i la manca de cap manera de distintiu identificatiu del bidó, sembla ser, diu el mateix Àlex Noeda, regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cubelles, que portava temps aquest bidó a l'aigua i amb els corrents marins de les darreres setmanes han anat surant fins a arribar a diferents punts de la costa.
2: Sembla ser que també en va aparèixer una de les platges de Calafell i, pel que hem vist a les notícies, doncs, també n'ha aparegut un per les platges de Mallorca. Potser que degut a aquesta incidència triple, doncs podria ser que n'aparegués algun altre en alguna altra zona del litoral en els propers dies. Esperem que no ens passi a Cubelles un altre cop, però bueno, ara ja sabem quin és el protocol.
1: L'Ajuntament de Cubelles manté la coordinació amb els organismes competents i continua atent a possibles noves aparicions de residus similars al litoral cubellenc. En cas que alguna persona detecti un nou cas, el regidor Àlex Noeda demana que ho faci saber a l'Ajuntament.
2: Demanar doncs a la població que si en tornés a veure una altra, que per desgràcia acaba les nostres platges, doncs que ens avisin directament a la regidoria o truquin a l'Ajuntament i que ens notifiquin.
1: Doncs res més, moltes gràcies. L'entrevista sencera al regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cubelles, Àlex Noeda, es pot recuperar la carta des del nostre portal web, radiocubelles.cat.
0: El Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona s'ha tancat amb 45 actuacions aquí a Cubelles. S'han detectat 31 abocaments, s'han revisat 9 línies elèctriques i 5 punts d'aigua des de mitjans del mes de juny i fins a final d'agost. i és que la Diputació de Barcelona ha desplegat un any més el seu pla d'informació i vigilància contra incendis forestals sobre el terreny i durant aquesta

0: temporada. A Cubelles, concretament, els agents de la Diputació han realitzat aquest 2026 un total de 45 actuacions diferents i han informat 188 persones en 75 actes de conscienciació, segons les dades publicades per la mateixa institució. Entre les actuacions realitzades durant la campanya, la majoria s'han centrat en la detecció d'abocaments. De les 31 actuacions d'aquesta mena, 20 s'han considerat abocaments amb risc d'incendis, dels quals se n'han solucionat 3, però 17 han quedat pendents de solucionar. També s'han revisat 9 casos de línies elèctriques que quedaven en contacte amb la vegetació. Segons les dades publicades per la Diputació, en dues ocasions s'ha trobat una solució per a aquestes línies elèctriques, però encara hi ha 7 casos que no s'han solucionat a hores d'ara. Durant la campanya també s'han revisat 5 punts d'aigua contra incendis per comprovar-ne l'estat i el funcionament. La Diputació de Barcelona facilita als ajuntaments el desplegament d'un dispositiu total de 87 persones mitjançant el Pla d'Informació i Conscienciació a la Població en matèria de prevenció d'incendis forestals. L'objectiu d'aquest pla és dissuadir, prevenir els incendis forestals a cada zona en funció de la superfície agroforestal vulnerable, l'estadística d'incendis forestals, els punts de risc i la pressió poblacional en l'entorn.
1: La Biblioteca Municipal de Cubelles dona el tret de sortida del nou curs amb una programació cultural pensada per fomentar la lectura i apropar l'equipament a la ciutadania de totes les edats. En una entrevista aquí a l'emissora municipal Ràdio Cubelles, la directora Núria del Campo ha repassat les activitats d'estiu i ha avançat també les principals propostes pels mesos de setembre i octubre. Durant els mesos de juliol i agost, la biblioteca ha acollit una nova edició de l'operació Trapella, protagonitzada pel personatge de l'Adel Terrible, i un total de 29 infants han aconseguit superar el bibliorepte plantejat durant l'estiu. I com a recompensa s'ha fet un sorteig d'un lot de llibres que ha guanyat l'Alba, una nena de 9 anys. Ens ho explica Núria del Campo.
2: Al juliol, durant dos mesos, juliol i agost, els infants que venien a la biblioteca doncs podien fer aquest bibliojoc vinculat al personatge de l'Adel, Adel la Terrible, i la veritat és que estem molt contents perquè 29 infants han arribat a fer el bibliorepte, que era la condició, i els que arribaven a fer el bibliorepte doncs havien de dipositar a l'armari de l'Adel doncs el seu treball que havien fet. I ahir justament, el darrer dia d'agost, el 31 d'agost, doncs es va fer el sorteig i va ser l'Alba, de 9 anys, qui es va emportar un preciós lot de llibres.
1: I amb l'inici d'aquest mes de setembre, la Biblioteca Municipal canviarà també el seu horari habitual. A banda, també té a punt la seva nova programació. Entre d'altres, amb l'arribada de la Festa de la Verema, la Biblioteca ha preparat diverses propostes relacionades amb el món del vi i la cultura local. Entre aquestes activitats programades hi ha l'exposició Cubelles en clau de vi, d'Arantxa Manrique, així com també un aparador especial en llibres vinculats al món vitivinícola. Ens ho explica Núria del Campo.
2: Però tot això arrenca a partir del 15 i ja tornem a l'horari d'hivern, que és tenir pues, totes les tardes, més els matins de dimecres, de divendres i de dissabte. Comencem al setembre amb la Festa de la Verema en el nostre municipi i nosaltres sempre hem volgut doncs, acompanyar d'alguna manera aquesta festivitat que es fa i tornem a tenir una exposició vinculada al món del vi. Concretament es titula Cubelles en clau de vi i ens la porta l'Arantxa Manrique de l'Espai Amart. Llavors és un recull d'obres fetes per ella, inspirades en imatges emblemàtiques del món de la vinya i del vi. De tot el mes ho tindrem. Paral·lelament, sí, Muntem un aparador amb tot de llibres sobre el món de la verema, del vi i tal, tant infantils com públic adult, i això ho tindrem a l'entrada de la biblioteca també, aquest aparador, perquè qui vulgui aprofundir més en temes vinícoles doncs ho pugui fer.
1: La programació infantil també es reprèn aquest setembre amb els dimarts de 15 minuts comptats, una proposta de narració de contes que torna després de l'aturada de l'estiu. I a més, el 19 de setembre serà el torn de l'espectacle de titelles Els Tres Porquets a càrrec de la companyia Picacontes. D'altra banda, tornen els clubs de lectura. Des de l'1 de setembre ja han tornat aquests clubs i els participants ja poden recollir els llibres corresponents als 14 clubs de lectura que ofereix actualment la biblioteca. Entre les activitats previstes destaca la visita de l'escriptor Xavi Bosch, que presentarà la seva obra Manhattan, Barcelona. La programació continuarà durant el mes d'octubre amb noves xerrades i tallers, així com també amb la col·laboració del Consell Comarcal en el marc de l'Octubre Trans. I coincidint amb l'inici del nou curs, la direcció de la biblioteca també ha fet una crida als usuaris a tenir cura de les instal·lacions i a fer un ús responsable de l'equipament. L'objectiu és garantir la convivència i que la biblioteca continuï sent un espai agradable i accessible per tothom.
3: El Club de Futbol Cubelles entra en la recta final de la pretemporada amb bones sensacions i mantenint-se invicte en els partits de preparació. L'equip dirigit per Josu i Manol ha empatat tots els amistosos disputats fins ara, amb l'excepció del partit davant de la Unió Esportiva Canyelles, que es va saldar amb una contundent victòria cubellenca per 1-5. Més enllà dels resultats, aquests partits estan servint al nou cos tècnic per anar consolidant les idees de joc durant minuts als jugadors i acabarà de definir l'equip que afrontarà el retorn a la segona catalana. La pretemporada encara tindrà dos capítols més, tots dos al municipal Josep Pons i Ventura. El primer serà aquest dijous, 10 de setembre, a les 8 del vespre, davant del Sant Just B, equip que també està a la segona catalana. El segon capítol serà aquest dissabte, 12 de setembre, a 6:45 de la tarda i davant de la penya jove de les Roquetes, en el que serà el darrer amistós abans del debut. Aquests dos últims compromisos serviran també per acabar de valorar l'estat de la plantilla abans de l'inici de la competició oficial. En aquest sentit, Josu i Manol no ha descartat que encara es pugui produir algun moviment durant els propers dies, ja sigui amb alguna incorporació que pugui reforçar l'equip o fins i tot alguna baixa. El tècnic, per tant, encara té marge per acabar de configurar una plantilla que enfrontarà una temporada amb moltes novetats després del descens a la segona catalana i amb l'objectiu de començar la competició amb les màximes garanties. El debut oficial del Club de Futbol Cubelles arribarà el proper dissabte 19 de setembre al camp del Torreforta, en el primer partit de Lliga.
4: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
5: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels Fuster.
0: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
1: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
5: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

dos pals a la roda, torno a començar, em poso per davant, no busco acaparar, imatges per brillar, jardins tacats de sang, tinc ales per volar i m'estic emocionant, dos nens de parvulari, sense vocabulari, mirant sobre l'armari, un tros de cel blau ben clar, la classe, l'escenari.

0: L'entrevista.
1: El curs lectiu ha arrencat aquest dimarts, el dia 8 de setembre. Sí que ha sigut una arrencada una mica trompicons. D'una banda teníem convocatòria de vaga, després vam tenir doncs aquella suspensió de classes per dimecres. En principi, doncs el primer dia lectiu, diguéssim, amb una mica de normalitat era aquest dijous. Divendres és la diada nacional i és festiu. Per tant, doncs segurament fins dilluns podríem dir que el curs més d'una manera més normalitzada no acabarà d'arrencar. Però en tot cas, per valorar aquest inici de curs, fer també un balanç de la situació de l'ensenyament, tant de l'etapa 0-3 a l'Escola Bressol Municipal La Draga fins doncs, a l'etapa de ESO i Batxillerat, que és totes les etapes educatives en què doncs, hi ha actualment ensenyament aquí a Cubelles, doncs tenim a nosaltres la regidora d'ensenyament, Renata Bedós. Gràcies per ser amb nosaltres, benvinguda.
2: Gràcies, bon dia, com sempre.
1: I bé, en primer lloc, això, no? Ha sigut un inici de curs una mica trompicons, no?, en comparació amb altres anys, per causes diverses, no? D'una banda, la jornada de vaga, que això sí que estava previst, tampoc sí. No és que hagi tingut una gran afectació, però sí que ja. Entenc que els sindicats volien, no?, dir que el primer dia de curs hi havia vaga perquè es continués parlant no?, d'aquest conflicte també que ja va protagonitzar al final del curs passat, i de l'altra bé, aquests aiguats previstos, que finalment no van ser tant, però que sí que van suposar la suspensió de les classes. Com heu viscut també des de l'Ajuntament aquest inici de curs, abans d'entrar després més en detall amb les dades de Cubelles?
2: Doncs, com bé dius, ha estat un començament de curs molt atípic, ja començant amb la vaga, que aprofito per tornar a dir que tot el respecte amb les reivindicacions que tenen tot el personal docent, tot el personal que treballa a les escoles, i amb la sorpresa que el dia següent, que se suposava que era el primer dia normal, diguéssim, d'escola, doncs es van haver de cancel·lar tota l'activitat lectiva degut a aquesta alerta que hi havia per possibles aiguats. Al final, afortunadament, doncs no va ser amb la intensitat que es preveia de pluja, però igualment, tot i el trasbals, preferim que... és preferible que no hagi al final hagut aquesta intensitat i prevenir, que no pas després saber de arrepentir-nos de no haver fet aquestes mesures. Per tant, doncs les donem per bones, i avui és l'únic dia, el primer dia normal, diguéssim, perquè demà, com bé dius, és festiu. Per tant, començarà amb certa normalitat el curs a partir de la setmana vinent, el dilluns.
1: Sí que havíem tingut un curs 25-26, ara ja parlant doncs més en general, que des del departament s'havia optat per fer una oferta a la baixa, no? Que recuperava de cara a aquest curs 26-27, també doncs a petició dels mateixos centres i de l'Ajuntament que bé, aquesta rebaixa que s'havia fet doncs el curs anterior no era ben bé un reflex de la realitat, perquè el municipi estava creixent i de fet doncs el nombre d'alumnes també, oi? Bé, finalment aquesta oferta sembla ser superada, no?, per matrícula viva, tal com s'ha dit en altres ocasions. Exactament ara, o més o menys, quina és la situació? S'han hagut d'obrir classes noves en les escoles de Cubelles?
2: Sí, tal com vaig explicar en altres ocasions que havia vingut aquí, era que estàvem contents perquè des del departament, com que aquest curs era el que més s'havien anticipat, diguéssim, en la possibilitat de que hi hagués un increment en algunes línies degut a la matrícula viva, perquè, clar, no només ens podíem basar en sobretot amb l'I3, no només ens podíem basar només amb els nens de que havien nascut l'any que els hi tocava començar l'escola, sinó que havíem de tenir en compte la matrícula viva. Llavors, això sí que es va preveure en el cas dels I3, que hi va haver un increment de les línies previstes d'I3, però la realitat és que, clar, quan venen aquí famílies no només venen amb una criatura que comença l'escola, sinó que venen famílies, algunes d'aquestes famílies amb diferents infants que van a diferents cursos, i per tant aquest increment en les ràtios de gairebé tots els cursos s'ha vist durat no només a I3 sinó a la majoria de nivells. Ara podem dir que pràcticament tots els nivells a totes les escoles estan plens, estan la majoria per sobre de ràtios, ràtios, no per sobre de la ràtio que implica obrir una nova línia, perquè això sí que el departament ho està respectant, és a dir, en el moment en què hi ha un increment d'un 20% per sobre de la ràtio estipulada sobre una nova línia, i això és el que ha passat. Això és el que ha passat exactament, inclús abans de començar el curs, amb dos línies, en aquest cas el Charlie Rebel, que és a primer i a cinquè. I és possible que al llarg del curs haguem d'incrementar més línies. Això és un trasbals per les escoles, perquè clar, comencen amb una infradotació del que realment necessiten per obtenir aquestes aules, i a més, no sempre l'increment d'aquestes aules ve acompanyada de la dotació corresponent. Sí que hi ha un increment de docents, però no sempre la total. I això doncs, també tensa aquella escola. En aquest cas, ara mateix, l'escola que tenim més tensionada és l'escola Charlie Rebel, perquè és l'escola que permet, per capacitat, ampliar més el nombre de línies, però també s'ha de dir que tant el Vora del Mar com el Maricel estan pràcticament totes les línies a tope.
1: Mm-hmm. Sí, de fet, no, durant el curs passat també hi va haver això, augments de classes.
2: Es va incrementar, crec recordar, també el Vora del Mar, es va incrementar un I5, crec recordar. I clar, el que sí que permet és que el curs següent això ja es tingui en compte. Mm-hmm. Però clar, és complicat per les escoles perquè han de gestionar aquest increment de línies.
1: Mm-hmm. A l'ESO una mica també havia passat, potser mm-hmm. no tant perquè la ràtio potser té una mica més de marge,
2: mm-hmm.
1: una mica més de marge, però sí que doncs d'inici també s'ha optat per passar dels dos, que era una mica a l'Institut Cubelles, dos i dues línies de primer d'ESO i dos primers d'ESO Institut i les Vinyes, a recuperar 3 i 2, no?
2: Sí. Sí, això és quelcom que demanava l'Institut, perquè ja es veia per la... Els nens que pujaven de 6è el curs passat eren menys i per tant ja es veia que s'hauria de reduir aquestes línies, però ja es veia també que aquest curs era necessari ampliar-la. Per tant, el que va demanar l'Institut és que no es reduís per després tornar a omplir, però el departament va decidir fer aquesta reducció i ara ja tornem, diguéssim, a el que són el nombre de línies habituals a l'ESO.
1: Mm-hmm. Sí que ara ja ha engegat el curs i potser és més complicat, però no sé si hi ha també reformes previstes en les instal·lacions o bé necessitats que tinguin els centres que us hagin fet arribar i que l'Ajuntament pugui fer, si no aquest curs, doncs de cara al futur, no?
2: Hem fet amb recursos municipals, com cada any s'ha fet el que s'ha pogut, sobretot doncs, s'ha pintat alguna aula, s'ha fet alguna reformeta, jo no sé, alguna persiana, alguna cosa que s'havia de reformar. Hi ha pendents encara a fer algunes instal·lacions, això ho hem de reconèixer, que no hem pogut començar el curs tal com ens agradaria amb tot el que les escoles ens havien demanat. Tenim una infradotació també del Servei Municipal d'Obres, que això un altre dia, si voleu, en parlem, i això fa que tensen algunes de les accions que han de fer, i en aquest cas també afecta a les escoles. S'ha fet alguna cosa amb programes alternatius, com hi ha un programa de garanties de penals que s'ha pogut aprofitar doncs, aquest servei com per posar a punt alguna aula i per poder reforçar el servei del Servei Municipal d'Obres, però encara queden algunes coses per fer. Això pel que fa a petites obres o petites adequacions, no? Sobretot pintura i coses semblants. Pel que fa a les grans instal·lacions, diguéssim, estem pendents, per una banda, de que l'Ajuntament ja en temps i forma ha acceptat aquella subvenció que hi havia per el RAM, per la reforma i millora de les escoles. Això ja s'ha sol·licitat i en principi això s'haurà d'executar entre el 27 i el 28 i la idea és que aquests recursos vagin a parar al Charlie Rebel perquè és l'escola més antiga i possiblement la que més necessita fer aquesta reforma. Això no vol dir que no estiguem pendents i darrere el departament perquè assumeixi les seves responsabilitats. Continuem amb el tema de les escales del Maricel i, per una altra banda, continuem treballant amb Agbar la possibilitat de la reforma del pati d'infantil del Vora del Mar. Vull dir que alguna cosa sí que hem fet per part amb recursos municipals, per part del Servei Municipal d'Obres, tot i que reconeixem que hi ha alguna cosa pendent, i continuem pressionant el departament perquè assumeixi les seves competències respecte a les obres pendents i amb l'aprovació del RAM d'aquest programa de les escoles, que en principi anirà al Charlie Rivel amb recursos que són de la Generalitat, però que l'execució serà per part dels serveis tècnics municipals.
1: I les millores dels patis, que també bé, fa temps que se'n parla perquè es van aprovar per pressupostos participatius, sí, però encara no s'han executat tampoc.
2: Això està previst al pressupost 2026, el que passa és que hem de veure si som capaços de poder-ho executar durant aquest 2026, perquè hi ha un programa d'inversions molt considerable i ara mateix doncs estem al mes de setembre, però està previst en el pressupost 26 i esperem que es pugui executar durant aquest 26, tal com està previst el pressupost.
1: Tot això parlem de les escoles, perquè el cas dels instituts no, és, sí que depèn ja més directament
2: del departament
1: de la Generalitat, oi? No hi ha novetats al respecte dels instituts, si han de fer doncs ampliacions o reformes, bé, per no parlar, diguéssim, de la construcció de l'Institut Les Vinyes, que quasi sempre no en parlem,
2: sí,
1: però...
2: No, l'Institut Les Vinyes ara mateix, tal com hem explicat, ara mateix el que està fent la Generalitat és acabar aquella tongada d'escoles, instituts, que molts havien quedat paralitzades per problemes d'increments en el cost de les obres, i la majoria ara s'han tornat a licitar amb un cost superior. Això ha paralitzat la programació de nous centres educatius. En el moment que hi hagi una nova programació de centres educatius, sempre ens han dit que l'Institut Les Vinyes està incorporat. Però la realitat és que malgrat hi hagi pressupostos de la Generalitat, l'Institut Les Vinyes no està dintre d'aquest pressupost actual.
1: Bé, parlem ara també de l'etapa 03, perquè aquí l'Ajuntament sí que té la responsabilitat més directa. Recordem, sí, que tenim l'escola Bressol Municipal La Draga, a banda doncs dels serveis que hi ha privats també en aquesta etapa 03 que donen oferta a Cubelles. En el cas de la Draga, no, durant la legislatura també hem anat parlant en més d'una ocasió de la necessitat de fer aquesta licitació i renovar el contracte, no, de la gestió d'aquest servei. Ara, en quin punt es troba aquesta licitació? Podrà sortir ja? O...
2: Doncs podem dir que ahir en Junta de Govern es va aprovar la licitació del nou contracte de la Llar d'Infants Municipal, la Draga. Va passar el dimecres per comissió informativa, i perquè és una competència delegada del ple, i ahir finalment en Junta de Govern es va aprovar. Ara mateix estem pendents de que hi hagi aquest certificat per part de secretaria conforme s'ha aprovat en Junta de Govern, i es farà la publicació de l'anunci, i posteriorment doncs, bueno, sí, hi haurà un període d'al·legacions, evidentment, i si no hi ha al·legacions, doncs es publicarà perquè es puguin presentar ofertes en aquest nou contracte de la Draga.
1: Sí, que hi va haver en el seu dia doncs algunes protestes, la vaga del personal, es va dir que s'havia recollit doncs bona part, no, també de les reclamacions que hi havia. Exactament què recollirà aquest nou contracte, o què podrà recollir com a millores, no, en relació a aquestes reclamacions que hi havia del personal i bé, de part de les famílies també.
2: Sí, si recordem una mica tot l'històric, quan van començar la legislatura, tot just començar la legislatura, el govern va publicar un pla de viabilitat per iniciar el contracte de la Draga. Aquest és el primer pas, en què l'Ajuntament fa un estudi per saber quants diners s'ha de dotar a la llar d'infants. Aquest estudi, que crec que es va aprovar el juliol del 23, hi van haver al·legacions per part d'un sindicat, un sindicat que representa la majoria de les treballadores, i a partir d'aquí van haver aquelles protestes i aquell mes aproximat de vaga. A partir d'aquí, l'Ajuntament recull aquestes peticions per part del personal, bàsicament. No només eren salarials, s'ha de reconèixer, tot i que una bona part de les seves reivindicacions eren salarials, però també es feien reivindicacions a uns altres nivells. Llavors, això el que va fer va ser paralitzar aquest estudi de viabilitat i fer un nou estudi de viabilitat que recollís millores en el cost salarial del contracte. Recordem que aquestes treballadores no són treballadores municipals, sinó que són treballadores d'una empresa. Llavors el que fa l'Ajuntament és treure a licitació aquest contracte amb una previsió dels diners que es destinen a cost salarial, i a partir d'aquí aquestes treballadores són treballadores d'aquesta empresa. Per tant, el que va fer l'Ajuntament és fer un nou pla de viabilitat en el que es recollien aquest increment amb el cost salarial per part per les treballadores. Tot i així, durant tot aquest procés, l'Ajuntament va insistir en que si les treballadores volien una millora en els seus salaris, el que havien de fer és fer una negociació amb els seus propis sindicats, fer una negociació laboral, i que la seva millora dels sous fos a través d'un conveni, com així va succeir. Es va fer un nou conveni, es va fer un nou pla de viabilitat que millorava el cost laboral, però llavors s'hi va fer una aprovació d'un conveni que millorava substancialment els sous de les treballadores. Per tant, es va haver de fer un tercer estudi de viabilitat. Explico tot això per explicar el motiu de per què s'ha retardat tant la licitació. Llavors, hi va haver una aprovació d'aquest conveni, i el que es va fer va ser adequar aquest estudi al conveni que es va aprovar en el seu moment. Llavors, això després va suposar tota la sèrie de tràmits, com haver de, pel tipus de contractes, van haver de demanar informes a altres organismes, i tot això ha demorat. Quan ja hem tingut tots els informes favorables és quan hem pogut tirar endavant aquesta licitació. Aquesta licitació suposa un increment, un cost, l'Ajuntament pagarà un cost laboral que suposa, que garanteix que allò que es va acordar en conveni es pugui aplicar. Això és el que garanteix aquest nou contracte, un conveni que millora les condicions salarials del 80% de la plantilla de la Draga. És a dir, és cert que hi havia un 80% del personal de la Draga que estava per sota del que marcava aquest conveni. El que fa l'Ajuntament és garantir que es paguin els sous, els salaris, en funció d'aquestes taules salarials que estan aprovades per conveni, i també el que fa és blindar, en el cas d'aquelles treballadores que estan cobrint cobrant per sobre el conveni, que també puguin mantenir aquest sou. I a més hi preveu un increment amb el cost salarial d'inici fins a final de contracte d'un 12%. Per tant, millora substancialment les condicions laborals o salarials de quan van començar totes aquelles protestes les treballadores. Ja, entenc que poder no és el que les treballadores voldrien, però sí que ara mateix suposa un increment bastant considerable respecte a la seva situació inicial.
1: També és un servei que s'ha dedicat a rep subvenció, sí, no, l'Ajuntament, per part de la Generalitat. Recordem que I2, per exemple, està totalment bonificat. Per tant, doncs, l'Ajuntament aquí també, o sigui, del cost sencer del contracte, diguéssim que n'assumeix una part, no?
2: Sí, exacte. Del cost total del contracte s'ha de dir que aproximadament un terç del cost el paguen les famílies directament, amb les quotes que paguen cada mes, i dos terceres parts les s'assumeix amb diners públics entre sobretot la Generalitat i l'aportació municipal. L'aportació municipal que fa en aquest nou contracte triplica la que era anteriorment, que era una de les queixes que feien, que criticaven, no?, tant les treballadores com les famílies, que l'aportació municipal era reduïda. Ara el que es fa és triplicar, i en el cas de l'últim any de contracte, quadriplicar l'aportació municipal que es fa. És veritat que es rep subvencions per part de la Generalitat, però jo també aquí el que vull destacar és també l'esforç que fa l'Ajuntament, perquè el que fa l'Ajuntament és avançar els diners que la Generalitat després acaba pagant. És a dir, sí que és veritat que la Generalitat subvenciona una tercera part del cost, però ho fa amb un pagament molt retardat. És a dir, aquí l'Ajuntament té una atenció molt considerable a l'hora de pagar totes les despeses de la Draga. Ho dic perquè sembla que l'aportació municipal és veritat que és reduïda, però sí que és veritat que és un avançament que fa l'Ajuntament, i això doncs provoca una tensió considerable a l'hora de poder pagar totes les despeses de la Draga.
1: I quina és la situació ara d'aquesta etapa 03? Perquè també hem vist, no, amb aquests últims cursos, que també és una oferta que cada vegada ha tingut més demanda, en part segurament per aquesta gratuïtat, sobretot d'I2, però també potser per la percepció de les famílies de cada vegada potser no tenim més necessitat potser de cobrir aquesta etapa o,
2: sí, és tot
1: o creixement
2: un cúmul,
1: poblacional.
2: Sí, és tot un cúmul de coses. Sí que és veritat que des del departament cada cop es té més en consideració aquesta etapa. De fet, està demostrat que els nanos que passen per una llar d'infància i que comencen l'escola, havent passat per una llar d'infants, tenen una adaptació millor a l'escola, i per tant també des del departament es promociona aquesta etapa, l'etapa del 0-2, i la intenció és fer també el 0-1 gratuït en un futur. En el cas de Cubelles, la matrícula viva afecta especialment a la llar d'infants. És el segon curs, que després de molts cursos comencem la llar d'infants plena, amb tota la capacitat sencera, que són 135 places ocupades. És el segon any que hem de fer aules mixtes perquè no volíem que cap nen que hagués demanat matriculació i que fos estigués empadronat a Cubelles quedés sense escolaritzar. I de fet, així amb aquesta aula mixta d'I0 I1 hem aconseguit que tots els nens empadronats a Cubelles que hagin demanat plaça a la llar d'infants la tinguin. La matrícula viva, com dic, afecta a tots els nivells, però molt a la llar d'infants. I són moltes les famílies que quan tenen criatures és quan decideixen canviar-se a viure a Cubelles, perquè la veritat això és una bona notícia, Cubelles és un molt bon lloc per viure, i ho fan quan tenen criatures petites i molts comencen amb la llar d'infants. Per tant, la llar d'infants, insisteixo, des de com és el segon curs, que comença amb una capacitat plena.
1: També recordem que diria que era la legislatura 15-19, l'any no recordo exactament, que es va decidir, hi havia una segona llar d'infants municipal, que era l'Estel, no? On actualment hi ha l'Espai Jove, es va decidir tancar-la i unificar, diguéssim, tot el servei a la Draga, perquè aleshores es creia que tenia prou capacitat. Bé, ara veient, doncs, aleshores també era una situació d'estancament més demogràfic i pocs naixements, etc. Ara la situació és diferent. No sé si doncs, el govern en algun moment s'ha arribat a plantejar si caldria algun altre centre de l'etapa 0-3, o si això es pot... També hi ha centres privats, si això doncs, ja cobreix una mica o fins on no arriba l'equipament municipal.
2: Caldria sobretot si continuen baixant les ràtios. De fet, des del departament ja se'ns va preguntar com a ajuntament si tindríem disponibilitat d'utilitzar algun altre espai municipal com a llar d'infants, perquè, clar, el que ha passat amb l'etapa 0-2 és que en el moment en què hi ha gratuïtat de l'etapa 0-2, doncs moltes famílies que en un inici poder no es plantejaven inscriure el seu nen en una llar d'infants, doncs en el moment que és gratuït sí que ho fan. Si finalment l'etapa del 0-1 és gratuïta, ens pot passar el mateix, i si a més hi ha una baixada de ràtios. Ara mateix fer una segona llar d'infants jo ho veig molt allunyat, la veritat. Ara mateix no està en els objectius de l'Ajuntament. Què caldria? Sí. Clar, en un món ideal poder també... Bueno, clar, la llar d'infants és veritat que ja es va ampliar en el seu moment i es va decidir, perquè és veritat que la natalitat baixa. De fet, aquests dies jo he fet altres entrevistes en què se'ns parlava de la particularitat de Cubelles, perquè mentre que hi ha altres, la majoria d'escoles de municipis que tanquen línies, aquí a Cubelles se n'obren. Per tant, doncs, és una situació diferent de la que tenim a Cubelles de la que tenim a molts altres municipis. De moment estem on estem. Si finalment baixen les ràtios, si finalment hi ha l'obertura o de la gratuïtat del 0-1, n'hauríem de parlar, perquè evidentment Cubelles a dia d'avui no podria assumir la totalitat de l'oferta, de la demanda que hi ha, o sigui, l'oferta que hi ha no podria assumir la totalitat de la demanda que hi hauria, i per tant ens ho hauríem de plantejar, però a dia d'avui no està en l'agenda de l'Ajuntament.
1: Molt bé. Bé, en relació a això amb l'escola Bressol Municipal a Draga, no sé si hi ha cap altre aspecte que vulgui comentar, cap altra necessitat que puguin tenir o que es pugui resoldre els pròxims mesos.
2: Doncs també tenim els pressupostos participatius del pati i hem de fer tota una sèrie de millores. S'han fet millores i perquè encara teníem alguna cosa pendent respecte a la Dana de l'any passat, i hem de continuar millorant la Draga. esperem que tot pugui adequar-se en breu i sobretot jo el que desitjo és que l'aprovació del nou contracte suposi sobretot una pau social per la draga, que és totalment necessària. Jo, com igual que en la resta de nivells, respecto totalment les reivindicacions de tota la comunitat que treballa a la draga, però crec que aquest contracte millora substancialment les seves condicions. Ja el Consell Comarcal es va aprovar una moció de la plataforma del 03. Estem pendents de poder-los donar una data de reunió a les mestres que xiuen, a les persones que integren aquesta plataforma, que estem pendents de donar-los, però espero, si aquest ple, no sé si ho podrem passar, però si no el proper ple la intenció és passar aquesta moció, perquè a més estem totalment d'acord en que s'ha de millorar molt aquesta etapa educativa i a més les competències són del Departament d'Educació. El problema és que des dels ajuntaments estem assumint moltes de les competències que el departament no assumeix. Uh-huh. Per tant, compartim en gran part les seves reivindicacions i en aquest ple no passarà, però esperem que en el proper ple sí que puguem passar a la moció de suport a aquesta plataforma que han creat a la comunitat educativa del 0 a 3.
1: I també pendents de si finalment el Congrés es tramita o no, també que canvi legal que reduiria la meitat, no, les ràtios, si ara hi ha 8 alumnes haurien de ser 4, no, i així cap amunt també a les llars d'infants, tant privades com municipals, afectaria a totes, no?
2: Això tindria una gran afectació i l'anunci doncs ens sembla molt bé, però esperem que aquest anunci vagi acompanyat de mesures, no sé si per part del departament o per part del ministeri, però està clar que hauríem de... Això suposaria, per una banda, una millora en l'educació dels infants, això està clar, però suposaria, tensionaria molt, clar, en el cas de si la draga només hem començat plena, si a més només podríem oferir la meitat de la capacitat, això ens tensionaria molt l'oferta de places de 0 a 3.
1: Bé, estarem atents a qualsevol novetat que pugui sorgir. La principal ja l'hem explicat, que ja s'ha aprovat doncs l'inici d'aquesta licitació del contracte de l'Escola Bressol, estava pendent de diversos aspectes, finalment també del pressupost, que hi ha pressupost d'aquest any, i finalment doncs tirarà endavant. Renata Beudós, regidora d'Ensenyament, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
2: Gràcies a vosaltres.
1: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes de Ràdio Cubelles, Dansa Viva, que esteu escoltant al 107.5 de la FM, el teniu en antena dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí i el podeu escoltar també a la vostra comoditat al podcast de la ràdio, radiocubelles.cat, ràdio a la carta.
1: Molt bon dia. Us donem la nostra més cordial benvinguda un cap de setmana més a Dansa Viva, l'espai sardanista que us acompanya els caps de setmana a Ràdio Cubelles. Us el preparem i presentem la Francesca i el Josep.

Aquest cap de setmana fem el programa número 550 d'aquest espai sardanista, Dansa Viva, i com hem anat fent periòdicament, us oferirem un recull de sardanes dels darrers 25 programes. Doncs tenim una selecció entre els títols que hem anat escoltant en aquest període i esperem que els que us oferirem avui siguin del vostre gust.

Doncs comencem la selecció d'avui amb aquesta sardana Els vells de Cardedeu de 1978. Una sardana de Conrad Saló, que va ser director durant molts anys de la Principal de la Bisbal. Avui l'escoltarem amb la cobla Mongrins.

ha estat Els vells de Cardedeu, de Conrad Saló, amb la Cobla Montgrins. I a continuació tenim l'autor Lluís Duran, amb la seva obra En Pep Vila, del 1967. L'interpreta la Cobla Ciutat de Girona.

Hem escoltat en Pep Vila, de Lluís Duran, amb la cobla Ciutat de Girona. I a continuació tenim una sardana per dues tenores, de Josep Gispert, Captivadora, del 1993, amb la cobla principal de la Bisbal.

Hem escoltat una obligada per a dues tenores de Josep Gispert, qui va ser molts anys tenora solista de la cobla La Principal de la Bisbal, que és la que l'ha interpretat. I seguim amb una sardana del 1944 del popular compositor Josep Saderra, una dedicatòria a una localitat de la Garrotxa, Santa Pau, que interpreta la cobla Ciutat de Girona.

Acabem d'escoltar Santa Pau, una sardana de 1244 de Josep Saderra amb la cobla Ciutat de Girona. I ara tenim la cobla principal de la Bisbal amb una sardana de Josep Coll i Ligora. Expectació, una sardana de 1230 de tenora i tible.

Hem escoltat Expectació, una obligada de tenor i tible d'un gran compositor, Josep Coll i Ligora, amb la cobla principal de la Bisbal.

Us recordem que aquest cap de setmana us estem oferint un recull de sardanes dels darrers 25 programes, quan ja complim l'edició número 550 d'aquest espai sardanista que us acompanya els caps de setmana a Ràdio Cubelles. Continuem amb una gran obligada de tible d'un dels nostres grans compositors, Ricard Viladesau. És Cel amunt, del 1986, una obra que va dedicar a la memòria del seu fill i que ens interpretarà la cobla Maricel de Sitges.

Hem escoltat Cel amunt, una obligada de Tible, de Ricard Viladesau, amb la cobla Maricel. I a continuació també tenim una bonica sardana, l'Aplec de Martorelles, de 1983, de Carles Santiago, amb la cobla Juvenívola de Sabadell.

Era una dedicatòria a Martorelles, al seu aplec de Carla Santiago amb la Jovenívola de Sabadell, l'aplec de Martorelles. I continuem amb un dels compositors eminentment populars i d'aplec, Francesc Masros, amb la dedicatòria a Cardedeu que va fer el 1978, Amics de Cardedeu, que interpreta la Cobla Montgrins.

Hem escoltat Amics de Cardedeu de 1978 de Francesc Marrós amb la Cobla Montgrins i ara tenim la Cobla Juvenívola d'Agramunt amb la sardana Gina del 2022, una sardana que el compositor Lluís Alcalà va dedicar a la seva filla Gina, nascuda l'any 2020.

Acabem d'escoltar la Cobla Juvenil d'Agramunt amb la sardana Gina, de Lluís Alcalà. I acabem aquesta selecció amb un compositor del Garraf, Jordi Paulí, i una estrena del 2022 dedicada a la Bisbal d'Empordà, Esperit Bisbalenc, que ens interpreta la Cobla La Principal del Llobregat.

ha estat una dedicatòria a l'Empordà per part d'un compositor del Garraf, Jordi Paulí. Era Esperit Bisbalenc, que ens ha interpretat la principal del Llobregat.

Bé, amics, doncs s'acaba el nostre temps i hem d'acomiadar el programa. Esperem que us hagi agradat el recull de sardanes que hem triat per avui i que ens continueu acompanyant en aquest espai de Ràdio Cubelles dedicat a la nostra estimada música de cobla.

I per finalitzar el programa d'avui, escoltarem una sardana del compositor Emili Saló i Remei, de qui el passat mes de setembre es van complir 35 anys de la seva mort. Signava algunes de les seves sardanes amb el nom de Pau Marons, que és el cas d'aquesta, A saltar, que interpretarà la cobla La principal de la Bisbal. Acomiadarà el nostre Dansa Viva d'avui. Bon cap de setmana i a reveure!

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: A Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar-restaurant-pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al Passeig Marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o amb parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar.
2: Esta vida es bella.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

Hola amics, què tal? Qui us parla, Sintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country. És per mi un plaer un dia més estar aquí amb tots vosaltres per començar a iniciar una nova temporada de Mount Country. Aquesta temporada espero doncs, que la disfrutem com la passada i les altres, eh? Vull dir que hi ha hagut diverses i hi ha hagut moltíssimes que ens les hem passat bé. Però bé, hem de començar aquest programa doncs, amb una mica de mala notícia o males notícies, donat que aquest mes d'agost doncs, hi ha hagut diferents baixes dintre del món country, dintre de la moguda country. Us faré esment posterior i farem un petit recopilatori d'aquestes personatges que ens han deixat aquest mes d'agost. Però bé, espero doncs, que només serà això, eh? Només serà un recordatori d'aquestes persones, d'aquests cantants i músics i res. Doncs això, amics meus, com que no pot ser d'una altra manera, comencem i esperant disfrutar-ho. Endavant i som-hi!

right. Molt bé. Bueno, aquest primer cantant que hem escoltat era el Trency Hutkins i la cançó era Bright. I ara a continuació escoltarem el Travis Tritt, que ens cantarà Summer, Summer Home, Summer Heart, Someday.

Molt bé, no? Bueno, portem una bona marxeta, bons ritmes, bon ritme musical country, i espero doncs que anem mantenint-lo. Vinga, i ara a continuació escoltarem l'Aaron Watson, que ens canta Tulsa.

Bueno, molt bé, sí, sí. Vinga, i ara doncs farem aquest petit recordatori en aquests personatges que ens han deixat aquest mes d'agost, cosa que no és molt habitual, però es veu que hem tingut mala sort, han desaparegut tres importants músics i cantants country i llavors, doncs, bueno, farem un petit recordatori. Un dels cantants que ens ha deixat és en Frankie Miller, ha mort amb 95 anys. Vull dir que ja tenia una edat, a la seva vida musical, doncs, la recopilació que jo tinc, el seu historial és bastant extens, però és molt antic, fa molts anys, vull dir. Llavors escoltarem una cançó del Frankie Miller, que el títol de la mateixa és Can't Help the Sunset.

Bé, i ara, tot seguit, doncs, farem un petit recordatori d'un altre músic important, que nosaltres l'escoltem cada setmana. Aviam si... Després us explicaré alguna cosa. Aviam. Què? El sentim cada setmana, eh? És un bateria del famós grup ZZ Top, que cada setmana el tenim aquí entre nosaltres, i ara, doncs, aquest mes d'agost, desgraciadament, ens ha deixat. Resulta que aquest grup del ZZ Top, en poc temps, han desaparegut dos dels membres importants del mateix. Vull dir, sabeu, els que el coneixeu, sabeu que són tres membres, o formaven tres membres. Un era el Dusty Hill, que va morir el 2021. Ara ens ha deixat, doncs, el Frank Beard, aquest mes d'agost. I bueno, ara només queda, doncs, el Billy Gilbert, que és el fundador del mateix grup. Però bé, avui farem una petita ressenya d'aquest músic. El nom del mateix és Frank Lee Byrne, i va néixer l'11 de juny del 1949 a Frankston, Texas, Estats Units. I va morir el 17 d'agost del 2026, amb 77 anys, a Richmond, Texas, Estats Units. Els gèneres que ell ha tocat com a bateria eren rock, blues rock, duro boogie, rock and roll, sureño. La seva ocupació, evidentment, era bateria. Els anys que ha estat participant en aquest famós grup del ZZ Top era des de l'any 1957 fins al 2025. Vull dir, abans del ZZ Top estava tocant amb el blues americano. Bé, escoltarem un parell de cançons del grup del ZZ Top perquè puguem, doncs, tenir un record d'ell. I a partir d'aquí, doncs, bueno, farem una altra petita informació. Va, doncs ara escoltarem el ZZ Top, que ens interpreten Legend.

0: Bé, continuem fent un petit recordatori doncs, d'aquest famós bateria del grup ZZ Top, amb Frank Beard. I ara, a continuació, escoltarem una de les cançons poder més conegudes dintre de la gent que balla en country. És molt i molt, molt popular, aquesta cançó. El títol de la mateixa és La Granja, i la interpreten, evidentment, el ZZ Top.
1: Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

Bueno, fins aquí doncs aquest petit record d'aquest gran bateria que ens ha deixat aquests dies del mes d'agost. Doncs amb molta tristesa, molta pena, perquè és clar, van perdent els bons músics i llavors ens quedem una mica orfes de tot això, no? Bé, i ara a continuació, doncs, una gran persona, una gran cantant, una persona que ha sigut i serà recordada en tots els temps, però com a una gran persona, i a més això, el que us he dit, una gran cantant, és la Dolly Parton. Aquesta persona que té aquesta veu de nena, o tenia aquesta veu de nena petita, que quan cantava semblava que no podia refilar més amunt perquè era massa fineta la seva veu. Bé, aquesta persona ens ha deixat ara aquest mes d'agost. El seu nom es deia, es diu Dolly Rebecca Parton, coneguda per Dolly Parton. Va néixer el 19 de gener del 1946 a Brickman Center, Tennessee. Ha mort el 25 d'agost del 2026, amb 80 anys, al Centre Càncer Vanderbilt Ingram de Tennessee. Causa de la mort, càncer. La seva formació va ser al Service County in the School i el color dels ulls, blaus, verd, i el color del cabell, ros. Bé, és una persona que els que l'han tractat musicalment han pogut gaudir de les seves músiques. Penseu que és una de les persones que ha escrit molta música per a altres cantants i ha col·laborat i ho ha participat amb altres cantants i han fet duets o més cantants en grup, no? I és, la veritat és que és una persona que ha sigut molt, molt estimada i molt valorada. Nosaltres, en aquest programa d'avui, jo almenys faré una petita recopilació musical. Penseu que és impossible, impossible posar tota la seva música perquè estaríem un any sencer i no l'acabaríem. És moltíssima la música que té aquesta dona i avui farem això. Doncs una petita recopilació perquè podem fer una mica de memòria i també amb les col·laboracions que ha fet amb altres cantants. Fem això. I també us faré una mica de ressenya doncs, de tota la seva vida, com, i en fi, tot, com ha anat tot. Vinga. I ara a continuació, doncs això, escoltarem a la Dolly Parton, que ens cantarà The Soil Where That's Day. A veure.

Molt bé. Tornem-hi. No, que se'n van, se'n van. Se'n van. Bueno, aquesta senyora, la Dolly Parton, el seu camp de treball era composició. Lloc de treball on desenvolupava la major part de la seva feina era Nashville, i la seva ocupació, cantant de country, cantautora i actriu. L'activitat la va desenvolupar durant 1959 i 2026 amb un gran amic, que era el Potter Wagoner, i la Dolly Parton formaven un grup que va durar un parell, un duet, que formaven un duet que va durar molts anys, van estar molts anys junts. Els gèneres que tocava o feia aquesta senyora era el country, balada, gospel, bluegrass, i country pop i folk. I els instruments que tocaven, era precisament era una persona que tenia bastanta varietat a l'hora de tocar instruments, i el principal era la seva veu, que era molt coneguda pel seu timbre de veu. Tocava la guitarra, el banjo, la cítara d'acords i el violí. I llavors, doncs, aquesta persona ens ha fet col·laboracions amb altres cantants i avui tindrem poder una sorpresa, o algú no haurà sentit mai aquesta versió o aquesta cançó de la Dolly Parton amb un grandíssim cantant espanyol molt conegut, que era el Julio Iglesias. És, no era, no, és el Julio Iglesias. I ens canten aquesta cançó que es titula When You Tell Me.

Sí, senyor. Heu vist, eh? Bona col·laboració amb el senyor Julio Iglesias, eh? Vinga, Julio, dic jo, Julio. Va, ara mateix escoltarem una de les seves obres destacades que es titula Juling.

Bé, ara escoltarem una altra cançó de les fetes per la Dolly Parton, que ella mateixa no puc cantar, perquè aquesta cançó té un timbre de veu i uns pulmons importants per tirar-la endavant, i sí que ens la canta doncs la Gabby Barrett, i el títol de la mateixa és "I Will Always Love You".

bé, amics. Fins aquí el programa d'avui. Espero i desitjo que us hagi agradat amb aquest especial d'aquests músics i cantants que ens han deixat. La setmana que ve continuarem amb la Dolly Parton. Farem poder un programa complet d'ella perquè hi ha una música molt interessant que val la pena valorar i tenir-la en compte. Res, amics meus, qui us ha parlat, Cinturel, ha sigut un plaer. Un dia més estar aquí amb vosaltres. I em despedeixo fins la propera setmana. Adéu-siau.

Cultura, història, efemèrides, curiositats, esports, tant de Cubelles com d'arreu del món. I tot amanit amb música de diferents estils i èpoques. Això és Can 60, un desordre radiofònic dirigit i presentat per Joan Vidal.

Hola, bon dia i bona hora, amics i amigues. Benvinguts a Can 60, després d'un mes de vacances en què, durant el mes d'agost, aquí hem posat programes repetits. Avui encetem un programa nou. Abans de res, doncs, esperem, el Cinto i jo mateix, que hàgiu passat un bon mes d'agost, malgrat la calor aquesta que continua fent encara, i salutacions cordials a tots dos, del Cinto Bell, com sempre, a la part tècnica, i salutacions cordials de part meva. En aquest programa d'avui parlarem bàsicament de dos temes. Un, de la diada de fa 50 anys, que es va celebrar, la primera diada després de la Guerra Civil, que es va celebrar a Sant Boi l'11 de setembre de 1976, i acabarem, doncs, amb la sèrie aquella del comerç i els oficis de Cubelles, que durant algunes setmanes vam anar narrant en aquest programa, un treball realitzat pel Lolo García i l'Antoni Pineda i publicat a l'anuari 2004 del grup d'estudis cubellencs Amics del Castell. Bé, com deia, malgrat que la diada va ser ahir, l'11 de setembre, doncs he cregut convenient de parlar, de recordar aquell 11 de setembre històric, aquell 11 de setembre de 1976, el primer que se celebrava després de la Guerra Civil. I va tenir lloc a Sant Boi, Sant Boi de Llobregat. He agafat un article del VilaWeb de fa 10 anys, que continua sent vigent, per explicar com va anar aquella diada de 1976. Comença l'article dient que tot Catalunya present a Sant Boi, deia l'Avui a la portada el 12 de setembre d'aquell any 1976. A les pàgines interiors es parlava de milers de persones que omplien 18.000 metres quadrats de plaça i els carrers que hi manaven. Les dades que van oferir els diaris i l'endemà oscil·laven entre les 30.000 persones que va veure-hi Televisió Espanyola i les 100.000 que van comptar-hi la revista Canigó o el diari Avui. Cap, però, no va posar en dubte l'èxit rotund de la convocatòria. Més tard, una anàlisi del col·lectiu contrastant explicava que a tot estirar hi havia hagut 27.374 assistents. El 20 de novembre de 1975 es va morir el dictador Franco, però no pas el seu règim. L'oposició era encara clandestina. N'és un exemple, entre tants, la sessió de la Comissió Permanent de l'Assemblea de Catalunya del 27 de desembre d'aquell any. El dictador feia un mes que havia finat, però l'endemà d'una reunió de 75 persones durant més de 10 hores, la premsa només va poder dir que s'havien trobat en algun lloc de Barcelona. El 14 de juliol de 1976, la Vanguardia Espanyola informava que el Consell de Forces Polítiques, una organització fundada després de la mort del dictador, havia decidit de no assistir a la reunió amb la Coordinació Democràtica d'àmbit estatal. Lluny del titular, i rellevant a la llarga, un dels punts del comunicat emès pel Consell passava gairebé desapercebut. Havien decidit de crear una comissió coordinadora de l'11 de setembre que tenia per objectiu establir contacte amb els membres de l'Assemblea de Catalunya i més forces del país per organitzar una commemoració unitària de la Diada. El 10 d'agost va constituir-se la comissió 11 de setembre. Durant tot l'any, les columnes de la Marxa de la Llibertat havien travessat el país i Lluís Maria Xirinacs feia guàrdia davant la presó Model per reclamar l'amnistia dels presos polítics. A més, el mes de febrer havia estat marcat per les manifestacions pro-amnistia promogudes per una assemblea de Catalunya encara clandestina. La diada n'havia de ser la culminació. Un acte nacional, unitari, de reivindicació de la democràcia i on es posés l'èmfasi de les exigències que aconseguien agrupar sota un sol lema una oposició al franquisme que en termes ideològics era extraordinàriament diversa.

Acabem d'escoltar el grup Fetus amb el tema Au Jovent. I continuem amb aquest article de VilaWeb sobre l'11 de setembre de 1976. Ara hi ha un apartat que diu el no de Sánchez Terán. I diu que els cartells ja s'havien imprès i lluïen a les façanes. Catalans, tots al parc de la Ciutadella a les 5 de la tarda. Però no va poder ser. El 7 de setembre, La Vanguardia explicava la visita de Manuel Fraga Iribarne per començar una sèrie d'activitats polítiques en terres catalanes i les reunions que el ministre de Governació espanyol, Rodolfo Martín Villa, tenia aquells dies amb diversos polítics catalans. Entre l'una notícia i l'altra, en un requadre al peu de la tercera pàgina, es deia «No ha estat autoritzat l'acte al Parc de la Ciutadella». Faltaven només 5 dies per a la diada de l'11 de setembre. El silenci administratiu havia fet creure a la comissió organitzadora que les autoritats no posarien impediments a l'acte. Però després de dues rondes de trobades i una última reunió de més de 3 hores, el governador civil de Barcelona, Salvador Sánchez Terán, els va comunicar que no permetrien que la ciutat acollís la diada. Segons Miquel Sallarès, l'estat espanyol va creure que això, a Barcelona, era perjudicial per a ells, que podia causar una gran mobilització. Els delegats de l'organització encarregats de negociar amb el govern civil havien estat, fins aleshores, Heribert Barrera, Anton Canyelles, Joan Colomines, Joaquim Molins, Josep Pallach, Pere Portabella, Joan Reventós, Miquel Roca i Junyent, Octavi Saltor i Ramon Trias Fargas.

El tema que acabem d'escoltar porta per títol Jordi i ha estat interpretat per Jordi Mas i Núria Graham. Continuem amb l'article que diu que aquesta prohibició doncs, era un entrebanc gros, però no tenien els organitzadors cap intenció de rendir-se. Els diaris de l'endemà anunciaven que, desgrat de la prohibició, es mantenia la convocatòria de celebrar la Diada. La prohibició venia directament des del Ministeri de l'Interior espanyol, encapçalat per Rodolfo Martín Villa, però tot apuntava que el governador civil de Catalunya havia donat esperances als seus interlocutors. El governador civil era el Sánchez Terán. Si l'acte es feia en un lloc tancat, s'eliminava l'adjectiu nacional del lema i se suprimien les referències al president Josep Tarradellas dels discursos dels oradors acordats. Si passava això, la Diada es podria celebrar, segons el governador. Els organitzadors van respondre amb un missatge clar. Si no ens donen una alternativa segura, nosaltres sortirem igualment al carrer. Al mateix temps, van proposar de celebrar l'acte a la plaça Monumental i van reiterar la voluntat de continuar negociant. Els dies previs a l'11 de setembre se succeïen les adhesions d'organitzacions socials i polítiques de dins i de fora de Catalunya a la Diada. També creixia l'ambient al carrer. Han aparegut diverses pintades, com també cartells i fulls volants. Els pocs comerços on encara poden trobar-se banderes catalanes han augmentat enormement la clientela. Segons que sembla, uns grans magatzems barcelonins ja han venut 5.000 banderes amb les quatre barres, informava La Vanguardia. El desllorigador va arribar la matinada abans. Pere Portabella havia tramès un ultimàtum al governador civil. Va ser Sánchez Terán mateix qui va tornar a convocar a casa seva els membres de la comissió organitzadora el dia 9 a la nit. Ell es jugava el seu prestigi davant de Madrid, recorda Miquel Sellarès. Tenia una proposta, Sant Boi. Probablement havia fet efecte el recordatori de Josep Benet que l'església de Sant Baldir i de Sant Boi hi descansaven les restes de Rafael de Casanova.

Després d'escoltar la Maria de la Mar Bonet amb la dansa de la primavera, seguim amb aquest article de VilaWeb sobre la Diada Nacional de Catalunya de 1976 celebrada a Sant Boi. Ja sé que penseu que som bojos, però que ens envieu directament a Sant Boi és molt fort, no? Va dir en to de broma Sallarès el governador civil Sánchez Terán. En aquell moment, la ciutat era popular pel seu manicomi. La maniobra de l'Estat consistia a dur l'acte a 15 quilòmetres de Barcelona i en un indret on, per culpa de les males comunicacions, fos difícil arribar. La reunió es va acabar ben entrada la matinada i amb un acord clar. La comissió renunciava a la capital de Catalunya, però, en canvi d'això, no s'imposava cap limitació de participants ni de difusió a través dels mitjans. Fins i tot, segons La Vanguardia del dia 10, el governador havia proposat que els informatius de Televisió Espanyola donessin compte de la concentració. Miquel Sallarès, aleshores de Convergència Democràtica de Catalunya i membre de l'Assemblea, i Carles Quingles, home fort del SUC i mà dreta del Guti, l'Antoni Gutiérrez Díaz, el dirigent del SUC, van ser els encarregats de dirigir-se immediatament cap al Baix Llobregat per coordinar-se amb l'Assemblea Democràtica de Sant Boi. Els seus enllaços locals van ser Pere Pugès i Jaume Rabassa. Calia reorganitzar-ho tot per fer compatible l'acte amb el nou emplaçament, garantir la seguretat i mobilitzar la ciutadania perquè l'endemà

Ara ha estat el gran i inoblidable cantant napolità Renato Carosone amb la cançó Guagliona. Seguim amb aquest article ara i a l'apartat que diu El dia D i l'ordre democràtic. Aquell dia em vaig llevar amb una gran il·lusió, però també amb una gran responsabilitat, assegura Miquel Sallarès. A les 5 de la tarda, la plaça de Catalunya de Sant Boi de Llobregat era plena a vessar de gent. Fins i tot els balcons i terrats dels blocs de pisos circundants van convertir-se en indrets privilegiats per contemplar la recuperació de l'11 de setembre com a Diada Nacional de Catalunya.

Una certa permissivitat policíaca va fer possible que la senyera s'erigís en el símbol de la unitat. Enmig dels caps, una multitud de pancartes que cridaven llibertat, amnistia, estatut d'autonomia. Per primera vegada, l'acord entre el Consell de Forces Polítiques, l'Assemblea de Catalunya, el Govern Civil i les forces no agrupades permetia un acte d'irrupció democràtica que possibilitava als demòcrates de sortir a la superfície. Els oradors havien fet arribar a les autoritats un esquema del seu discurs, però sabien perfectament que Jordi Carbonell i Miquel Roca, persones d'una profunda personalitat i de gran seny, no s'hi cenyirien. Per això es va imposar la participació d'Octavi Saltor, membre de la Lliga Liberal Catalana, ja molt residual en aquells moments. Abans de començar, Sallarès va llançar un desideràtum a través del micròfon. Això s'ha de desenvolupar en perfecte ordre democràtic. L'endemà, el diari El País va encapçalar la crònica amb un aclaridor: cap incident a la diada. L'acte va començar amb la presentació de Maria Josep Arenós, seguida d'un minut de silenci pels morts per la llibertat i de la lectura d'un missatge del president de la Generalitat, encara a l'exili francès, Josep Tarradellas. Bé, faig una altra pausa, ja s'està acabant aquest article. L'any 1976 era famosa una cançó que escoltarem ara i que m'ha recordat un amic meu irlandès que vaig conèixer el 1976 i que ha estat uns dies a casa meva i que recordava d'aquell 1976 pel que fa a la música, sobretot aquesta cançó de l'Albert Hammond que escoltem a continuació i que porta per títol Échame a mí la culpa.

I vinga, anem per la part final d'aquest article de VilaWeb sobre l'11 de setembre de 1976. Miquel Roca va recollir els aplaudiments del públic amb el record de 1714 i les apel·lacions a la unitat de les lluites per Catalunya i per la democràcia. No va ser tan aplaudit Octavi Saltó, segurament pel seu discurs farcit de referències joc floralistes i de caràcter més folclòric. La plaça es va tornar a encendre quan Jordi Carbonell va repassar les demandes recollides en els quatre punts de l'Assemblea de Catalunya. Som intransigents en la nostra moderadíssima posició perquè no volem que la prudència ens faci traïdors. De fet, tal com recullen els historiadors Roger Mirabent i Carles Serret, el representant de la Guàrdia Civil, l'únic que no s'havia deixat disfressar per a l'ocasió, va recollir en el seu informe que Carbonell s'havia excedit en la seva defensa aferrissada del dret a l'autodeterminació dels pobles. Carbonell va ser contundent en l'agraïment i defensa dels nouvinguts. Molt més catalans que no pas els regidors botiflers de cognoms catalaníssims que van dir no a la llengua dels seus pares, dels seus fills i dels seus compatriotes, va exclamar Carbonell. Un petit grup d'ultradretans va provar de rebentar rodes de cotxes, però la policia va impedir-ho. Això a banda, el civisme i la normalitat van ser absoluts. Per Sallarès, el governador civil Sánchez Terán va tenir l'habilitat d'encomanar l'operatiu a agents que mai no havien format part de la temible brigada politico-social. L'11 de setembre de Sant Boi va esdevenir un precedent fonamental de reivindicació pacífica i unitària del catalanisme. Al cap d'un any, a Barcelona, una nova convocatòria multitudinària de l'11 de setembre va convertir-se en la manifestació del milió. Aquella idea que havia nascut al secretariat de l'Assemblea de Catalunya com l'oportunitat de deixar-hi les espardenyes de córrer i fer una manifestació legal esdevingué un punt de partida. I fins aquí, doncs, aquest article de VilaWeb, repeteix una vegada més, sobre l'11 de setembre de 1976. Per cert, que l'endemà, el 12 de setembre, va ser el dia en què va cloure la Marxa de la Llibertat, de la qual, doncs, també ara en fa 50 anys, que es va iniciar el 4 de juliol i que va recórrer les diverses comarques dels Països Catalans i que va acabar a Poblet el 12 de juliol, del 12 de setembre de 1976, amb una forta vigilància policial que va impedir que es fessin actes a Poblet i que s'haguessin de traslladar a la tarda a Tarragona. Mentre passem ara, mentre esperem passar a un altre tema, escoltem ara els Beatles amb la cançó Girl de l'àlbum Rubber Soul de 1965.

Bé, doncs ara passem a parlar del treball, el comerç i els oficis a Cubelles, que ja havia fet durant unes quantes setmanes abans de les vacances, un treball publicat a l'anuari 2004 del grup d'estudis cubellencs Amics del Castell i realitzat pel Lolo García i l'Antoni Pineda. A l'últim capítol vam acabar parlant de l'empleat del ferrocarril i avui continuem amb els Mossos d'Esquadra. I diuen els autors que la Policia Nacional de Catalunya, fundada als inicis del segle XVIII, va tenir certa presència a la nostra comarca durant els primers 30 anys del segle XX. Des del 1877 tenien els Mossos assignades tasques de policia rural i d'auxiliars policials. Més, durant la República esdevingueren el cos de Guàrdia Especial de la Generalitat. A Cubelles se n'havia reclamat diverses vegades la seva presència, però no va ser fins als anys 30 en què hi arribà un destacament, potser de dos policies. No van disposar d'una caserna i vivien en cases particulars. Abillats amb la casaca blava, la gorra de plat i les espardenyes de pagès, els Mossos van patrullar els carrers i rodalies del nostre poble com la primera policia que s'instal·lava al municipi. Els que hem pogut documentar són Onofre, Alegret i Domènec. El més recordat dels Mossos d'Esquadra de Cubelles, l'11 de novembre de 1934, batejava el seu fill Jaume Alegret i Morgades. L'Onofre Alegret, qui seria el caporal del destacament de Cubelles, era natural de la Llacuna, comarca de l'Anoia, població on neix el nostre riu Foix. Avui encara alguns rememoren la seva intervenció en la persecució de dos atracadors que havien assaltat el Banc de Valls i arribaren a l'estació de tren de Cubelles. Avisada la Guàrdia Civil, una vintena dels militars espanyols s'apostaren a tot el llarg de la via del Cantó de Mar i tirotejaren els lavabos, on creien s'havien amagat els pispes. El setge s'allargava i Onofre Alegret, decidí d'entrar als lavabos pistola en mà jugant-se la pell. Trobà dins un dels lladres mort. L'altre havia fugit, tot abandonant part del botí entre les branques de la palmera de l'estació. L'altre mosso documentat és Jaume Colom i Arbonès. Nascut a Barcelona, en Jaume Colom va batejar el seu fill, Josep Colom i Campoy, el 23 de setembre de 1934, tot declarant l'ofici de mosso d'esquadra. La memòria popular ens ha recordat el cognom Benet com un altre mosso que prestà el seu servei a Cubelles.

Lucille, un tema interpretat per Kenny Rogers, el gran cantant de country. I ara passem, després de parlar dels Mossos d'Esquadra, parlem de guardes particulars jurats. Malgrat el destacament de carabiners i de Mossos d'Esquadra, diuen el Xavi Martínez i l'Antoni Pineda, l'Ajuntament de la nostra vila nomenava un guarda particular jurat encarregat de la custòdia de les finques de Cubelles i dels seus voltants. Segons el reglament de 8 de novembre de 1849, revisat el 9 d'agost de 1876, els ajuntaments podien nomenar guardes rurals armats per a la vigilància de les terres dels diferents municipis. Els guardes cubellencs, armats amb rifles, vigilaven la totalitat del terme municipal i, a més, alguns trossos de terra que alguns veïns de Cubelles tenien pels termes de Vilanova o Cunit, i eren tots aquests veïns els que pagaven a través de l'Ajuntament el sou del guarda. En el decret d'alcaldia que anunciava la plaça l'any 1896, es deia que es creava aquesta plaça a fi i efecte que, en la unió amb el Sereno, poguessin perseguir els lladres de gallines. Els cubellencs que van fer de guardes particulars jurats van ser Joan Fontanals i Navarro, va exercir entre 1896 i 1927. Conegut com el Pastareta, va exercir de guarda particular entre els anys 1896 i 1927, com dèiem, abans de passar a fer de sereno, ofici que de ben segur inicià per haver arribat ja a una avançada edat. Dos anys abans d'iniciar l'ofici de guarda, en Joan Fontanals feia de pagès. El 20 d'octubre de 1896, com ja hem dit, se li atorgà la plaça. Només ell s'havia presentat a la convocatòria municipal per al càrrec de guarda rural. Joan Bertran i Graells va exercir el 1927. Veí de Canyelles va ostentar el càrrec tan sols per uns mesos durant aquell any que ha citat, el 1927. Josep Mercader i Granell va exercir entre 1927 i 1928. Veí de Cubelles va detenir el càrrec de guarda des del 7 de març de 1927 i fins l'any següent. Josep Mercader, president del Círcul Cubellenc entre 1921 i 1922, era descrit en la fitxa municipal d'anomenament com natural de Cubelles, veí de Cubelles, d'edat 36 anys, estatura 1,85 metres, cabell negre, ulls negres, cara rodona, nas regular, barba volada i color sa. Tenia sota la seva custòdia armada totes les finques i fruits del terme de Cubelles, així com les terres que en Eduard i Norbert Segura, en Isidre Montaner, en Salvador Güell, en Joan Borrell, en Joan i en Ramon Hernán, en Josep Gavaldà i Romeu i en Lluís Cantarell posseïen a Vilanova, i les terres que en Narcís Bartagí i Torre Badella tenien propietat a l'heretat de Puig de Teula del terme de Cunit. Mateu Soler i Ventosa, exercí només durant uns mesos de l'any 1928. I per últim, Antoni Llop i Soler. Va ser nomenat l'any 1928, exercí l'ofici durant 14 anys, concretament fins al 1943. Va ser substituït per en Jaume Albet i Vinyes durant un període de 1931 i el succeí en Melcior, Catllà i Mercader el 1943.

L'estiu de 1969 es va celebrar el mític festival de Woodstock amb un cartell impressionant de cantants i de grups, un dels quals el Carlos Santana, el que acabem d'escoltar precisament en directe en aquell festival de Woodstock amb el tema Evil Ways, en què ha donat mostra del seu virtuosisme amb la guitarra. Bé, el tema del comerç i els oficis ens queda ja molt poc per acabar-lo, ho deixarem per la setmana vinent, i amb el poc de temps que ens queda d'aquí fins al final, com fem habitualment, escoltarem música. Ara sentim els Dead Tremolos amb Here Comes My Baby.

0: I fins aquí, doncs, aquest programa en què hem parlat de l'11 de setembre de 1976, de fa 50 anys, celebrat a Sant Boi, i també, doncs, del comerç i els oficis a Cubelles. Gràcies per acompanyar-nos i fins la següent ocasió. Adéu-siau.
1: Heu escoltat Can 60, un desordre radiofònic dirigit i presentat per Joan Vidal.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Bona tarda, Cubelles. Jo sóc DJ Romo i avui DJ Romo Weekend Night Session.
3: Benvinguts a la màquina del temps.
4: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Desde Música en Concert.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar restaurant pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al Passeig Marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o en parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar. Esta vida es bella.
1: Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.

Senyors i senyors, bon dia, com esteu? Aquest, si no m'equivoco, és el programa 260, oficialment. Extraoficialment vés a saber. Us agradaria escoltar, diuen, els reis del punk, que els reis del punk són aquells que es deien Ramones. Judy is punk, amb ses majestats, els reis del punk, val més ben dit, Ramones. Aquí els teniu.

en punta els xicots, eh? Home, el punk és així. I en una de famosa seva que hi diu Comando, aviam si caben en punta. Au!

Vinga, la lluita de los Ramones, i jo, i un servidor, això encara que no ho sembli, és el programa 50 del 60 a Ràdio Cubelles. I aquests són els reis del punk. Vinga, Ramones.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: Vinga, i ara us diré quan toquin, us diré el títol. Doncs vinga. Aquest es diu Cretin Hoop, o alguna cosa així. Aviam, deixa'm mirar. Sí.

Si veus, cada vegada que... Ai, cada vegada que penso, vaig dir, ara vols dir això? Doncs, creating hope. I llavors la que m'havia apuntat, perquè és, la vida és així, es diu, baby, I love you. Bueno, menys mal que no hi hem dit en una. Doncs, baby... A mi mare, hòstia, mai que poquet tot, això és una cosa. Doncs vinga, baby, I love you, o alguna cosa així. Vinga, però vull dir, els poso els amones sencers, quasi bé sense mirar-m'ho. Vinga.

les Ramones. Adéu. Ai, sí. Amics meus, aquest ha sigut l'especial, però molt especial, de los Ramones. Fins una altra. Adéu-siau.

0: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: T'espero el diumenge, a les 6 de la tarda, a Ràdio Cubelles.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: T'espero el diumenge, a les 6...
2: Ràdio Cubelles.

like a woman, looking like a man, sounding like a no-no.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: Ràdio Cubelles. Notícies.
0: El govern local ja té a punt els plecs per la concessió de l'escola Bressol Municipal a Draga. La licitació s'obrirà pròximament i inclourà unes quantes de les millores que havien reclamat en el seu dia les professionals de l'etapa educativa 0-3 anys de Cubelles. La regidora d'Ensenyament, Renata Bedós, ha valorat les novetats de l'inici del curs lectiu a Cubelles i una de les notícies més recents té relació amb aquesta etapa educativa dels 0 als 3 anys i amb l'escola Bressol Municipal a Draga, competència directa de l'Ajuntament de Cubelles. I és que el govern municipal ha aprovat els plecs per poder anunciar la licitació de la concessió ben aviat les pròximes setmanes. Renata Bedós, regidora d'Ensenyament, ha explicat els motius que han endarrerit aquest pas, que feia anys que s'esperava. Per exemple, hi ha motius com que es va aprovar un nou conveni del sector i, per tant, s'havia d'adaptar tota la documentació a aquest nou conveni i també que ha calgut també tenir a punt el pressupost municipal aprovat per poder aprovar aquests plecs. Ha destacat també la regidora d'Ensenyament, Renata Bedós, que s'han recollit les peticions de les treballadores que van fent el seu dia en l'etapa de protestes.
2: Que millora les condicions salarials del 80% de la plantilla de la Draga. És a dir, és cert que hi havia un 80% del personal de la Draga que estava per sota del que marcava aquest conveni. El que fa l'Ajuntament és garantir que es paguin els sous, els salaris, en funció d'aquestes taules salarials que estan aprovades per conveni, i també el que fa és blindar, en el cas d'aquelles treballadores que estan cobrint cobrant per sobre el conveni, que també puguin mantenir aquest sou. I, a més, hi preveu un increment amb el cost salarial d'inici fins a final de contracte d'un 12%. Per tant, millora substancialment les condicions laborals salarials de quan van començar totes aquelles protestes les treballadores.
0: Bedós també assegura que l'aportació de recursos per part de l'Ajuntament s'incrementarà amb el contracte nou de l'escola Bressol.
2: El del cost total del contracte s'ha de dir que aproximadament un terç del cost el paguen les famílies directament, amb les quotes que paguen cada mes, i dos terceres parts les s'assumeix amb diners públics entre sobretot la Generalitat i l'aportació municipal. L'aportació municipal que fa en aquest nou contracte triplica la que era anteriorment, que era una de les queixes que feien, que criticaven, no?, tant les treballadores com les famílies, que l'aportació municipal era reduïda, ara el que es fa és triplicar.
0: El servei aquest setembre ha omplert totes les places que tenia disponibles, 135, tal com va passar el curs passat. I, de fet, es preveu que aquesta demanda en l'etapa de 0-3 anys continuï o fins i tot augmenti en el futur més immediat.
2: En el cas de Cubelles, la matrícula viva afecta especialment a la llar d'infants. És el segon curs que, després de molts cursos, comencem la llar d'infants plena, amb tota la capacitat sencera, que són 135 places ocupades. És el segon any que hem de fer aules mixtes perquè no volíem que cap nen que hagués demanat matriculació i que estigués empadronat a Cubelles quedés sense escolaritzar. I, de fet, amb aquesta aula mixta d'I0 i I1 hem aconseguit que tots els nens empadronats a Cubelles que hagin demanat plaça a la llar d'infants la tinguin.
0: Tot i aquestes dades, Renata Bedós, regidora d'Ensenyament, també ha reconegut que ara per ara no hi ha cap pla aquí a Cubelles per incrementar les places municipals d'aquesta etapa educativa prèvia a l'escola.
2: De moment estem on estem. Si finalment baixen les ràtios, si finalment hi ha l'obertura o de la gratuïtat del 0-1, n'hauríem de parlar, perquè evidentment Cubelles a dia d'avui no podria assumir la totalitat de l'oferta, de la demanda, que hi ha, o sigui, l'oferta que hi ha no podria assumir la totalitat de la demanda que hi hauria. I, per tant, ens ho hauríem de plantejar, però a dia d'avui no està en l'agenda de l'Ajuntament.
0: Recordem que, per la seva banda, el govern espanyol va anunciar a finals de juny una probable reducció a la meitat de les ràtios d'aquesta etapa de 0 a 3 anys, una decisió que encara s'hauria de tramitar i aprovar al Congrés dels Diputats.
3: Cubelles tanca la temporada de platges amb un balanç positiu del servei de socorrisme. Les platges de Cubelles tanquen aquest diumenge 13 de setembre la temporada de socorrisme amb un nou balanç positiu per 8è any consecutiu. No s'han registrat cap ofegament. L'Ajuntament ha volgut reconèixer la tasca dels socorristes amb un acte d'agraïment i d'entrega d'un diploma a cada... L'alcaldessa de Cubelles ha destacat la satisfacció del consistori per haver pogut tancar la temporada novament sense cap ofegament, especialment en un estiu on les temperatures han estat molt elevades i s'han registrat nombrosos episodis d'ofegaments en d'altres platges de Catalunya. Fonoll també ha posat en valor el comportament dels usuaris que respecten la senyalització i les banderes de l'estat de la mar, així com la feina preventiva.
4: Avui hem fet un reconeixement especial als socorristes, ja que el dia 15 acaben el seu servei. Estem molt orgullosos d'un any més, per 8è any consecutiu, Cubelles té 0 incidents, ofegaments a Cubelles, a la platja, i bé, doncs, penso que això toca doncs, un reconeixement, els hem fet un diploma en cada un, és molt important, ja que bueno, aquest any ha sigut un dels anys, que feia molts anys que no hi havia tants ofegaments com hi ha hagut aquest any de tot Catalunya. I per això a Cubelles bueno, pensàvem a veure si també hi haurà algun incident, però afortunadament tornem a tancar la temporada a zero i esperem que així continuem. I bueno, molt, molt agraïda també a les persones, que els usuaris de la platja pues, que obeeixen a les banderes, tant la groga com la vermella, que això també hi fa molt, i, bueno, i sobretot els socorristes i a l'empresa, pel servei que han fet, que es pot dir que és excel·lent.
3: El cap de socorrisme, Marc Rovira, de l'empresa Sealand Offshore Service, ha explicat que la temporada ha estat marcada per la calor, però també per una intensa tasca de prevenció. El servei ha centrat bona part de la feina en recórrer les zones de bany, parlar amb els banyistes i informar-los de l'estat de la mar i del significat de les banderes. Entre les actuacions més habituals hi ha hagut alguns casos de cops de calor resolts ràpidament i poques intervencions que hagin requerit una entrada a l'aigua. Rovira considera que la tasca preventiva i el fet que els banyistes coneguin i respectin les indicacions del servei han estat claus.
5: Bueno, ha sigut una temporada com cada any. Hem treballat com sempre, caminant i mirant tot el que és les zones, parlant amb el banyista, informant-lo de les banderes. I bueno, ha sigut un any com tots, sense cap ofegat, molt poques incidències i molta calor, això sí. Hem tingut algun cop de calor d'alguna persona, però bueno, ha sigut una... coses ràpides. La gent fa bastanta casa amb aquesta platja perquè ja ens coneixem tots. És una platja amb molt familiars i bueno, la plantilla notable, bastant bé tots i esperant la temporada que ve.
3: El regidor de Medi Ambient, Àlex Noeda, també ha destacat que aquesta temporada el servei de socorrisme ha treballat sota una pressió especialment elevada per les temperatures i per la major afluència de banyistes. Segons Noeda, aquest context ha posat a prova el sistema de vigilància que ha tornat a respondre amb bons resultats. Durant la temporada només s'ha produït una incidència destacable relacionada amb una usuària que va patir un tall amb l'hèlix d'una taula de surf elèctrica. L'actuació dels socorristes va permetre atendre la situació sense conseqüències greus. Aquest 2026 també ha estat el primer any del nou contracte del servei de socorrisme. L'Ajuntament ha optat per un contracte d'un any, prorrogable fins a 5, amb l'objectiu de poder valorar el funcionament dels serveis abans de consolidar-ne la continuïtat. Davant el resultat d'aquesta temporada, el regidor de Medi Ambient ja ha confirmat que l'empresa continuarà prestant els serveis a Cubelles la propera temporada.
6: Bé, doncs acabem la temporada de socorrisme del 2026. De nou, un any més, des de Cubelles, doncs, celebrem que no hi ha hagut cap incidència, no hem tingut cap ofegament. Sabem que en altres municipis, malauradament, sí que hi ha hagut alguna incidència. Aquí, doncs, toquem fusta i repetim un any més amb aquesta alegria que ens dona poder donar aquesta notícia. Agrair al servei de socorrisme que hem tingut. Aquest any es va acabar la licitació i aquest any ha entrat una empresa nova, però a l'equip que hem tingut, doncs, felicitar-lo des d'aquí, des del consistori, per la bona feina que han fet. Aquest contracte, per prudència, des de l'Ajuntament, el que fem és un contracte d'un any prorrogable fins a 5. Llavors, aquest any per què serveix? Serveix perquè nosaltres volem valorar que el servei que ens donen és bo i està a l'alçada dels plecs que nosaltres hem redactat. Llavors, donada dels resultats i la bona feina que han fet, doncs ja confirmo que aquesta empresa seguirà amb nosaltres.
3: El consistori també ha volgut recordar la importància de mantenir les precaucions fora de l'horari de vigilància. Els responsables del servei alerten especialment del risc per a les persones grans que entren a l'aigua a primera hora del matí o a última hora de la tarda, quan ja no hi ha socorristes a la platja. Amb els serveis encara actius fins diumenge, Cubelles posa punt i final a una temporada de bany sense cap ofegament i ja en porta 8 de consecutives mantenint aquest registre.
0: La plataforma SOS Socorristes i el sindicat UGT criden a una mobilització i reclamen una llei per al sector del socorrisme. Reivindiquen uns estàndards mínims de seguretat i ampliar la temporada des de Setmana Santa fins a octubre. Durant una roda de premsa que s'ha fet a Girona i que hem tingut accés mitjançant l'Agència Catalana de Notícies, els socorristes han remarcat que les reivindicacions arriben després de que hi hagi hagut 26 morts registrades al litoral català aquesta temporada, una temporada que qualifiquen des del sector de tràgica. També reclamen que el servei de socorrisme sigui obligatori a totes les platges i que la temporada s'allargui de Setmana Santa a octubre i s'unifiquin criteris per no dependre tant de cada ajuntament. Clara Roca, portaveu de la plataforma SOS Socorristes.
7: És el moment de dir ben alt que la temporada s'ha d'ampliar i que la seguretat no pot ser estacional. El que exigim, una llei de socorrisme urgent i vinculant per a tot el litoral català, que estableixi uns estàndards mínims de seguretat i no deixi la decisió en mans de cada ajuntament. Temporalitat obligatòria de Setmana Santa a l'octubre, que cobreixi tota la temporada real de bany. Un lloc de vigilància cada 200 metres, amb platges d'alta densitat, amb torres, infermeries i mitjans de rescat adequats.
0: Per aquests i altres motius, la plataforma i el sindicat UGT han convocat una manifestació del sector el dimecres que ve a les 10 del matí a la plaça de Sant Jaume de Barcelona. Dilluns 14 de setembre s'obren les matriculacions pels cursos de català. A Cubelles recordem que hi haurà 22 places del nivell bàsic 1 que s'estendrà del 28 de setembre al 9 de desembre. Per la resta de nivells, això sí, caldrà desplaçar-se fora de Cubelles, a Vilanova i la Geltrú o a Calafell. L'oferta del Consorci per la Normalització Lingüística per al primer trimestre de l'any acadèmic 2026-2027 ja es pot consultar al cercador del mateix servei. Les persones que estiguin interessades en alguns dels cursos de català es podran inscriure del 14 al 18 i el 21 de setembre. En aquest període s'oferiran tots els nivells, des de l'inicial, la U, fins al superior, al C2, i el tràmit es podrà fer en línia des de la plataforma de la web del Consorci o bé dirigint-se presencialment a alguns dels punts d'atenció distribuïts per tot Catalunya. El més pròxim a Cubelles, recordem que és a Vilanova i la Geltrú. Aquí a Cubelles, concretament, tindrem 22 places per cursar el nivell bàsic 1 de català. Les classes es faran al Centre Social Joan Roig i Piera amb un total de 45 hores. Començaran el 28 de setembre i s'allargaran fins al 9 de desembre, cada dilluns i cada dimecres, de 9:45 a 11:45 del matí. Per la resta de nivells, caldrà desplaçar-se a Vilanova i la Geltrú o a Calafell. Abans de fer la inscripció, qui no hagi fet mai un curs al Consorci necessitarà acreditar el seu nivell de català i per fer-ho pot aportar un certificat oficial o equivalent o bé demanar una prova de nivell. Tanmateix, les proves de nivell que ofereix el mateix Consorci s'acabaven el dia 5 de setembre. A partir d'ara, el mateix Consorci donarà la solució a les persones que, sense poder acreditar el nivell de català, ho necessitin per tal d'inscriure's a partir d'aquest dilluns 14 a algun dels cursos o al curs que es farà a Cubelles de català. L'últim curs polític de la legislatura a l'Ajuntament arrenca aquest dimarts que ve amb un ple ordinari. L'ordre del dia inclou una modificació pressupostària, un canvi per convertir la taxa de publicitat en mitjans de comunicació municipals en un preu públic i també una condecoració policial i 6 mocions diferents presentades pels grups municipals. El ple de l'Ajuntament es reunirà aquest dimarts, 15 de setembre, amb una sessió ordinària que arrencarà a les 7 del vespre, un ple que, com sempre, es podrà seguir en directe a Ràdio Cubelles. Segons l'ordre del dia, es debatrà una proposta de modificació pressupostària que s'acabarà de concretar en el mateix ple. També es votarà una condecoració policial per a 2 agents i també es debatrà un canvi de normativa municipal per convertir en preu públic la taxa de publicitat en els mitjans de comunicació locals. A l'apartat de les mocions es votaran fins a 6 textos diferents. Des d'Unitat Cubellenca reclamen en la seva moció la creació de l'àrea bàsica de salut de Cubelles i el reforç de l'atenció primària, que actualment és compartida amb Cunit. Vox presentarà 2 mocions al ple de dimarts per defensar la sobirania de Ceuta i Melilla i la integritat territorial d'Espanya d'una banda i una altra moció perquè s'instal·lin reductors de velocitat a Corral d'Ancona. També es debatran 2 propostes del grup de Junts per Cubelles que demana el reforç i l'estabilització de la policia local i, en un segon text, demana que s'obri una iniciativa per escoltar la ciutadania i avaluar el nou sistema de recollida de residus. El PP també té prevista una moció en aquest ple, en el seu cas per la millora de l'accessibilitat de les voreres. I en el ple de dimarts es podria arribar a fer oficial el relleu de Dani Pérez com a regidor de la CUP amb la presa de possessió de Ramon García, que passarà a ser el nou regidor de la CUP. Ara bé, encara no s'ha acabat de concretar si doncs tots els tràmits estan complets perquè finalment doncs, prengui possessió del càrrec de regidor Ramon García com a nou regidor de la CUP.
8: L'Ajuntament de Cubelles ha retirat un bidó industrial oxidat i en un estat molt deteriorat que havia aparegut a la platja de la Mota de Sant Pere. El recipient va ser localitzat de manera accidental i davant la possibilitat que pogués contenir alguna substància contaminant, el consistori va activar les mesures necessàries per garantir-ne la retirada amb seguretat. L'actuació es va coordinar amb l'Agència de Residus de Catalunya i va comptar amb la intervenció d'una empresa especialitzada que va analitzar el contingut del bidó. Les proves van determinar que es tractava d'un tipus de cru no inflamable. El regidor de Medi Ambient, Àlex Noeda, ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles que davant l'estat del recipient i la incertesa inicial sobre el contingut es va decidir actuar amb la màxima precaució per evitar qualsevol risc ambiental. Escoltem Àlex Noeda.
9: Sí, doncs, bueno, apareix de manera accidental doncs, un bidó en un estat bastant oxidat, sense cap mena d'identificació, sense cap marca, cap resta de pintura, el que fa doncs, una mica difícil de saber doncs, quin és el contingut. No? Per l'estat que presentava, doncs, ja sospitàvem que portava molt de temps al mar, però havíem d'esbrinar exactament què portava. Quan va aparèixer a la platja, va aparèixer tombat, algun ciutadà doncs, va decidir, suposo que per prudència també, doncs, desplaçar-lo cap a dins de la sorra, al final l'Ajuntament doncs, va venir i ho va balissar i el va cordonar, diguem. I mentrestant, en paral·lel, el que hem fet és doncs, contactar amb l'Agència de Residus de Catalunya i plantejar-los la situació, a veure com hem de fer, perquè sospitem que té petroli o algun tipus de cru a dins, algun tipus d'oli, que no sabem exactament quina és la composició, no sabem si és volàtil o no. Llavors, doncs, bueno, ells ens adrecen a una empresa, aquesta empresa ve, fa una primera valoració, confirmen que el contingut doncs, és un tipus de cru però que no és inflamable i llavors doncs, procedim a retirar-lo. La retirada doncs, es fa amb la supervisió d'aquesta empresa per evitar doncs, qualsevol potencial desastre ambiental que hagués pogut causar això.
8: L'aparició del bidó a Cubelles no seria un cas aïllat, segons ha explicat el mateix regidor Àlex Noeda. També s'han produït episodis similars en altres punts del litoral, com ara a Calafell i a Mallorca, sense que s'hagi pogut determinar la seva procedència. Per l'estat de corrosió i la manca de cap manera de distintiu identificatiu del bidó, sembla ser, diu el mateix Àlex Noeda, regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cubelles, que portava temps aquest bidó a l'aigua i amb els corrents marins de les darreres setmanes han anat surant fins a arribar a diferents punts de la costa.
9: Sembla ser que també en va aparèixer una de les platges de Calafell i pel que hem vist a les notícies doncs, també n'ha aparegut un per les platges de Mallorca. Potser que degut a aquesta incidència triple, doncs podria ser que n'aparegués algun altre en alguna altra zona del litoral en els propers dies. Esperem que no ens passi a Cubelles un altre cop, però bueno, ara ja sabem quin és el protocol.
8: L'Ajuntament de Cubelles manté la coordinació amb els organismes competents i continua atent a possibles noves aparicions de residus similars al litoral cubellenc. En cas que alguna persona detecti un nou cas, el regidor Àlex Noeda demana que ho faci saber a l'Ajuntament.
9: Demana doncs, a la població que si en tornés a veure una altra, que per desgràcia acaben les nostres tatxes, doncs, que ens avisin directament a la regidoria o truquin a l'Ajuntament i que ens notifiquin.
8: Doncs res més, moltes gràcies. L'entrevista sencera al regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cubelles, Àlex Noeda. Es pot recuperar la carta des del nostre portal web, radiocubelles.cat.
0: El Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona s'ha tancat amb 45 actuacions aquí a Cubelles. S'han detectat 31 abocaments, s'han revisat 9 línies elèctriques i 5 punts d'aigua des de mitjans del mes de juny i fins a final d'agost. I és que la Diputació de Barcelona ha desplegat un any més el seu Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals sobre el terreny i durant aquesta temporada. A Cubelles, concretament, els agents de la Diputació han realitzat aquest 2026 un total de 45 actuacions diferents i han informat 188 persones en 75 actes de conscienciació, segons les dades publicades per la mateixa institució. Entre les actuacions realitzades durant la campanya, la majoria s'han centrat en la detecció d'abocaments. De les 31 actuacions d'aquesta mena, 20 s'han considerat abocaments amb risc d'incendis, dels quals se n'han solucionat 3, però 17 han quedat pendents de solucionar. També s'han revisat 9 casos de línies elèctriques que quedaven en contacte amb la vegetació. Segons les dades publicades per la Diputació, en dues ocasions s'ha trobat una solució per a aquestes línies elèctriques, però encara hi ha 7 casos que no s'han solucionat a hores d'ara. Durant la campanya també s'han revisat 5 punts d'aigua contra incendis per comprovar-ne l'estat i el funcionament. La Diputació de Barcelona facilita als ajuntaments el desplegament d'un dispositiu total de 87 persones mitjançant el Pla d'Informació i Conscienciació a la Població en matèria de prevenció d'incendis forestals. L'objectiu d'aquest pla és dissuadir, prevenir els incendis forestals a cada zona en funció de la superfície agroforestal vulnerable, l'estadística d'incendis forestals, els punts de risc i la pressió poblacional en l'entorn.
8: La Biblioteca Municipal de Cubelles dona el tret de sortida del nou curs amb una programació cultural pensada per fomentar la lectura i apropar l'equipament a la ciutadania de totes les edats. En una entrevista aquí a l'emissora municipal Ràdio Cubelles, la directora Núria del Campo ha repassat les activitats d'estiu i ha avançat també les principals propostes pels mesos de setembre i octubre. Durant els mesos de juliol i agost, la biblioteca ha acollit una nova edició de l'operació Trapella, protagonitzada pel personatge de l'Adel Terrible, i un total de 29 infants han aconseguit superar el bibliorepte plantejat durant l'estiu. I com a recompensa s'ha fet un sorteig d'un lot de llibres que ha guanyat l'Alba, una nena de 9 anys. Ens ho explica Núria del Campo.
10: Al juliol, durant dos mesos, juliol i agost, els infants que venien a la biblioteca doncs, podien fer aquest bibliojoc vinculat al personatge de l'Adel, Adel la Terrible, i la veritat és que estem molt contents perquè 29 infants han arribat a fer el bibliorepte, que era la condició, i els que arribaven a fer el bibliorepte doncs, havien de dipositar a l'armari de l'Adel doncs, el seu treball que havien fet. I ahir justament, el darrer dia d'agost, el 31 d'agost, doncs, es va fer el sorteig i va ser l'Alba, de 9 anys, qui es va emportar un preciós lot de llibres.
8: I amb l'inici d'aquest mes de setembre, la Biblioteca Municipal canviarà també el seu horari habitual. A banda, també té a punt la seva nova programació. Entre d'altres, amb l'arribada de la Festa de la Verema, la Biblioteca ha preparat diverses propostes relacionades amb el món del vi i la cultura local. Entre aquestes activitats programades hi ha l'exposició Cubelles en clau de vi, d'Arantxa Manrique, així com també un aparador especial en llibres vinculats al món vitivinícola. Ens ho explica Núria del Campo.
10: Però tot això arrenca a partir del 15 i ja tornem a l'horari d'hivern, que és tenir pues, totes les tardes, més els matins de dimecres, de divendres i de dissabte. Comencem al setembre amb la Festa de la Verema en el nostre municipi i nosaltres sempre hem volgut doncs, acompanyar d'alguna manera aquesta festivitat que es fa i tornem a tenir una exposició vinculada al món del vi. Concretament es titula Cubelles en clau de vi i ens la porta l'Arantxa Manrique de l'Espai Amart. Llavors és un recull d'obres fetes per ella, inspirades en imatges emblemàtiques del món de la vinya i del vi. De tot el mes ho tindrem. Paral·lelament, sí, muntem un aparador amb tot de llibres sobre el món de la verema, del vi i tal, tant infantils com públic adult, i això ho tindrem a l'entrada de la biblioteca també, aquest aparador, perquè qui vulgui aprofundir més en temes vinícoles doncs ho pugui fer.
11: La programació infantil també es reprèn aquest setembre amb els dimarts de 15 minuts comptats, una proposta de narració de contes que torna després de l'aturada de l'estiu. I a més, el 19 de setembre serà el torn de l'espectacle de titelles Els Tres Porquets a càrrec de la companyia Picacontes. D'altra banda, tornen els clubs de lectura. Des de l'1 de setembre ja han tornat doncs, aquests clubs i els participants ja poden recollir els llibres corresponents als 14 clubs de lectura que ofereix actualment la biblioteca. Entre les activitats previstes destaca la visita de l'escriptor Xavi Bosch, que presentarà la seva obra Manhattan, Barcelona. La programació continuarà durant el mes d'octubre amb noves xerrades i tallers, així com també amb la col·laboració del Consell Comarcal en el marc de l'Octubre Trans. I coincidint amb l'inici del nou curs, la direcció de la biblioteca també ha fet una crida als usuaris a tenir cura de les instal·lacions i a fer un ús responsable de l'equipament. L'objectiu és garantir la convivència i que la biblioteca continuï sent un espai agradable i accessible per tothom.
12: El Club de Futbol Cubelles entra en la recta final de la pretemporada amb bones sensacions i mantenint-se invicte en els partits de preparació. L'equip dirigit per Josu i Manol ha empatat tots els amistosos disputats fins ara, amb l'excepció del partit davant de la Unió Esportiva Canyelles, que es va saldar amb una contundent victòria cubellenca per 1-5. Més enllà dels resultats, aquests partits estan servint al nou cos tècnic per anar consolidant les idees de joc durant minuts als jugadors i acabarà de definir l'equip que afrontarà el retorn a la segona catalana. La pretemporada encara tindrà dos capítols més, tots dos al municipal Josep Pons i Ventura. El primer serà aquest dijous, 10 de setembre, a les 8 del vespre, davant del Sant Just B, equip que també està a la segona catalana. El segon capítol serà aquest dissabte, 12 de setembre, a 6:45 de la tarda i davant de la penya jove de les Roquetes, en el que serà el darrer amistós abans del debut. Aquests dos últims compromisos serviran també per acabar de valorar l'estat de la plantilla abans de l'inici de la competició oficial. En aquest sentit, Josu i Manol no ha descartat que encara es pugui produir algun moviment durant els propers dies, ja sigui amb alguna incorporació que pugui reforçar l'equip o fins i tot alguna baixa. El tècnic, per tant, encara té marge per acabar de configurar una plantilla que enfrontarà una temporada amb moltes novetats després del descens a la segona catalana i amb l'objectiu de començar la competició amb les màximes garanties. El debut oficial del Club de Futbol Cubelles arribarà el proper dissabte 19 de setembre al camp del Torreforta, en el primer partit de Lliga.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
13: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

place in a dance hall days. We were cool and crazy.

walking.

Doncs benvinguts aquí, com cada setmana, a la maleta de la Guspireta. I qui us parla és la Txell Marcillas. A on? Doncs a Ràdio Cubelles. Escoltem aquesta música del Big Joe Turner amb Switching in the Kitchen.

0: and you got all day Monday.
1: Doncs molt bé, Big Joe Turner ens acaba de deixar amb un molt bon gust de boca per començar el nostre programa de cada setmana. Benvinguts i benvingudes, ja hi tornem a estar aquí amb tots vosaltres per escoltar aquesta setmana el millor swing. Sí, el millor swing que punxem a les jams i el millor swing que podem escoltar a qualsevol lloc que quan tinguem ganes, no? En fi, avui tenim un programa carregadíssim de gent conegudíssima pel món dels anys 40, en aquest cas. Doncs mira, us avanço uns noms, eh? Peggy Lee, Billie Holiday, Glenn Miller, Sam Cooke, i algun d'ara més modernet, però això us deixo amb la intriga. Ja heu d'escoltar tot el programa per saber qui és la sorpresa o la intriga de més així, més per poder ballar swing més modern. Però no fa falta ballar cançons dels anys 40, que també podem ballar cançons d'ara amb swing. Doncs molt bé, seguim el programa a continuació amb la Peggy Lee. La Peggy Lee és una també, podríem dir, no com la reina, com la Ella, però Déu-n'hi-do està a la mateixa alçada, perquè té temazos aquesta senyora, té temazos, i també va tenir una carrera llarga i prolífica també, eh? Doncs res, us deixo amb una d'elles de tantes que es diu Dudley's Song. Segur que us sona.

Doncs amb la Peggy Lee, que ens diu Dueling Song, segur que l'heu escoltat, seguríssim. Passem a la Billie Holiday. La Billie Holiday, que també té moltes cançons, i us vaig portant també una mica amb comptagotes, perquè, bueno, considero que en té moltíssimes i escollir quina puc transmetre, doncs, bueno, escolleixes aquesta i aviam si tenim sort i agrada, no? Però, bueno, aquesta senyora, la música que fa... Moltes vegades no es pot ballar amb swing, perquè és una música que fa molt, molt, molt així, molt melòdic, molt per estar a casa escoltant-la així de tranquis, no? Era una persona molt, molt així, no? Molt... Bueno, en fi. L'escolteu a veure què en penseu. Aviam, la cançó es diu I Cried For You i aviam què us sembla.

Doncs haguem d'escoltar la Billie Holiday, aquesta en aquest cas sí que podíem ballar-la amb l'indie, però ja et dic que són més com més així, les cançons més tranquil·letes, costa més i dona més, a mi em ve més de gust escoltar la Billie Holiday amb la seva altra faceta més tranquil·la, de tranquis, no? A casa, quan acabes de venir de treballar, no? O no sé, o sense venir de treballar un dia de festa, que puguis gaudir d'un bon llibre i de fons escoltar la Billie Holiday. Res, seguim amb el programa d'avui, que el dediquem al swing, i seguim amb una cançó que també és molt famosa, que es diu Shout, Sister, Shout. En aquest cas ens la porta Lucky Millinder in his orchestra. I res, jo fa poc vaig veure una pel·lícula del Poirot, de l'Agatha Christie, que sembla que era la del Nilo, La muerte en el Nilo, i la van posar. I llavors jo, com que se m'havia oblidat, ja us dic sempre que tinc memòria de Dori, la vaig tornar a recuperar, no? I res, us la transmeto. Es diu Shout, Sister, Shout.

Doncs molt bé, la Shout Sister Shout. I ara passem amb una cançó que és del Glenn Miller, que segur, perquè a mi em sona de quan era petita d'anar a les festes majors d'aquí al poble, de les orquestres que venien, Meravella, etc etc etc, que la alguna vegada amb el concert l'havia escoltat jo aquesta. Per tant, és superconeguda i suposo que els més, els que teniu més sensibilitat de música o l'heu escoltat alguna vegada o teniu la ment oberta, que heu escoltat més tipus de música que no la que escoltem habitualment, que tenim aquest defecte, a vegades la gent que ens quedem amb un tipus de música que ens agrada i no ens obrim a conèixer nous mons. I això és important. En fi, aquesta cançó li dediquem al raig de llum de la lluna, que es diu La serenata de la llum de la nit de lluna. Que em faig la pitjor lío, ai, Déu meu. Moonlight Serenade, del Glenn Miller.

Doncs això, no? I comptava amb aquest tros final. A vegades em passa, que estic allà que esperant, aviam, per poder gaudir de tots vosaltres i faltava el tros final. Doncs res, li hem deixat fer. Moonlight Serenade al Glenn Miller. I ara unes de les sorpreses que direu, això es pot ballar amb swing? Amb l'indi? Sí, sí. Jo he anat a alguna jam, inclús jo l'he punxat en alguna jam i l'han ballat, L'han ballat. No sé si heu vist la pel·lícula del Monty Python, La vida de Brian, doncs la cançó que ens diu que és supermotivadora, positiva, que es diu Always Look on the Bright Side of Life, aquesta us la porto avui perquè sapigueu que es pot ballar amb swing, amb l'indi, i res, que a mi m'agrada molt, dona molt bon rotllo, i el missatge que ens dona és que sempre mirem al costat bo de la vida.

Xac, Balboa, però bueno, avui em sembla que crec només he portat per ballar amb l'Indie Hop. L'última cançó que us he deixat preparada per vosaltres és el Sam Cooke, que el Sam Cooke també el podem trobar molt en el món del rockabilly perquè és dels anys 50. Però aquesta cançó l'he portat, que també la podem ballar, pam, amb l'Indie Hop. Doncs res, dir-vos que bona setmana, un plaer, com sempre, estar amb tots vosaltres, els oients de Ràdio Cubelles, i els que no són oients de Cubelles, sinó que són de resta del territori. I dir-vos a tothom que per mi és un plaer sempre poder portar-vos la bona música i un missatge que ens ha deixat aquesta penúltima cançó, que sempre mireu al costat bo de la vida, sempre, el que passa que a vegades defallim, però sempre hem de tirar cap endavant. Us deixo amb Sam Cooke, I Got a Right to Sing the Blues, i ens escoltem al proper programa. Salut i swing!

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Cubelles no és ràdio, i serem a les zones perquè estiguis a la guai de tota l'actualitat mundial del gènere.
2: Mundial?
1: Universal.
3: En tots els idiomes?
1: El que faci falta.
3: A Ràdio Cubelles 107.5 FM o per internet.
2: Tots els dijous a les 20:30 o a la carta a la web de radiocubelles.cat.
4: Bona tarda, benvinguts. Això és una setmana més Cubelles no és ràdio. Soc el Xavier Borrell, i l'home que us parla, i el presentador, director i comissari del Cubelles no és ràdio. Avui tenim recomanacions literàries molt interessants, però en vessants diferents. Una és una manera de cuidar-se, una manera de veure una mica l'autoajuda o de veure la part de la ment de cadascú des de fora. I una altra és felicitar l'Agència Santa Bruna pel seu 25 aniversari, amb la que hem pogut parlar per donar-li l'enhorabona i que ens expliqui una mica com han sigut aquests 25 anys i com està el sector editorial. També vull recomanar una sèrie i més cosetes. Va, comencem.
5: Soc el Quimet. Us recomano Cubelles no és ràdio, o si no, patireu.
4: Hola, com estem? Avui tenim el plaer de celebrar els 25 anys de l'Agència Santa Bruna i tenim aquí a la seva fundadora, mare de tota la família i de tot. Què tal, Sandra? Com estàs?
6: Molt bé. Què tal, Xavi? Moltes gràcies per tot.
4: Bé, parlàvem fora de micròfon que déu-n'hi-do aquests 25 anys com ha canviat tot, no?
6: I tant. La veritat és que, clar, jo, a més, 25 anys d'agència, però 35 en el món editorial, perquè vaig començar amb 18 anys a treballar a Mercedes Casanovas. Imagina't, 35 anys i la diferència és abismal de moltes coses i moltes altres coses que també no han canviat tant, eh? Ja t'ho dic.
4: Ja, sí. Però és que ara parlem de la intel·ligència artificial, tot això, però llavors no hi havia ni emails, ni xarxes socials, etcètera, no?
6: Imagina't, és que jo quan vaig entrar encara estàvem, estàvem amb els fax i encara enviàvem algun tèlex. Tu imagina't, que hi ha gent que no deu saber ni el que és.
4: I com va ser el punt de decidir muntar l'agència tu sola? Vas pensar que era una bogeria, potser, o vas veure que tenies un caldo de cultiu?
6: No, la veritat és que va ser una miqueta... El punt d'inflexió va ser que, com que portava 10 anys, o sigui, en tenia 28 i portava 10 anys treballant al sector, em venien moltes ofertes de feina, sobretot per anar-me'n a fer d'editora, saps? Uh-huh. D'altra banda.
4: Yeah.
6: I llavors, pues, això em picava una mica la curiositat, però per altra banda també em feia com pensar, bueno, ja porto 10 anys, ara... Si no me'n vaig a l'altre cantó, estaré aquí 10 anys més, saps? I llavors, com que la Mercedes també pues, em donava moltes facilitats, la veritat em deia, pues, agafa els teus autors propis i porta'ls tu i tal, i jo ja en portava alguns que ja eren directament meus, pues, al final vam arribar a un... Pues, bueno, pues això que en aquell moment va ser... No em semblava una bogeria, ara sí que penso, ostres, que atrevida va ser, saps?
4: Sí.
6: Però bueno, en aquell moment ho vaig fer i endavant.
4: I has arribat a tocar tots els pals, és a dir, tots els gèneres literaris, no?
6: Tots. La veritat és que també em vaig especialitzar una mica quan vam començar, no? I em vaig especialitzar en coses que la gent, doncs, no... Les altres agents potser no tocaven tant com l'infantil i juvenil, com la no-ficció, i autors catalans, que en aquell moment, doncs, no tenien agent, o els autors catalans es pensaven que no la necessitaven, no? I jo vaig agafar els primers autors catalans amb agent, la veritat.
4: I com va ser també la internacionalització de l'agència?
6: Bueno, va ser una miqueta d'això, sí que, com que Mercedes Casanovas portava tot el catàleg internacional dels representats, dels clients, sobretot dels Estats Units, aquells sí que em van seguir bastant. I llavors vaig tenir molta sort perquè em van seguir i jo ja tenia un molt bon catàleg internacional de representació cap aquí. Llavors això també té les portes que els teus autors puguin ser també traduïts a altres països, saps?
4: tenies ja gent bastant potent des del principi, com Francesc Miralles, etc, etc, però la Catedral del Mar ho va multiplicar tot per mil, no?
6: Sí, la Catedral del Mar va ser un punt d'inflexió molt bèstia, va ser un abans, un després, això està clar. Saps? O sigui, llavors, doncs, bueno, aquí ens va donar com un prestigi també, i també la internacionalització de la ficció d'autor espanyol, que va ser un molt bèstia.
4: I ara us plantegeu una nova etapa. Voleu acompanyar la gent de manera, la gent que fins i tot no es planteja el fet de publicar, només de tenir llibre o de millorar la seva manera d'escriure o de portar el seu llibre endavant. O sigui, creieu Bruna Talent i és un pas endavant, no?
6: És un pas endavant i també és un pas també per fer sostenible una cosa que ens està passant, no? Que realment abans t'enviaven un manuscrit, el tenien que enquadernar, el tenien que fer fotocòpies i te'ls enviaven i tal, però ara apreten un botó i el tens a la teva safata d'entrada.
4: Yeah.
6: I llavors què passa? Que jo rebo com 50 peticions de lectures a la setmana.
4: Yeah.
6: I llavors vaig dir, com podem contestar tota aquesta gent, no? Per no deixar-lo sense resposta i sense una via, no? I llavors per això neix Bruna Talent, una miqueta per dir, podem donar resposta i a part potser podem analitzar cas per cas si realment quina és la situació d'aquella persona i si realment necessita una gent o no, necessita publicar o no, o vol fer per divertiment o només vol que realment la seva novel·la sigui bona, no? I estigui bé, per després ja veurem què fer. Però la gent s'ha de plantejar primer si el text el que té és bo o no, no? I crec que això és una reflexió que s'ha de fer tothom en el seu moment i nosaltres donem les eines per poder-ho fer.
4: Bueno, m'imagino que tampoc sou una ONG, que encara que el text sigui molt bo, també que encaixi o no encaixi tant la persona com el llibre amb el mercat, no?
6: Exacte, és que a més hi ha les tendències del mercat, no? A vegades ens hem trobat amb un molt bon text, però que jo sincerament li he dit, potser no sóc la persona adequada per portar-lo, perquè a lo millor el meu tipus d'agència no sap tractar aquests llibres i potser una agència més petita ho faria millor, saps? O potser no hi ha cabuda al mercat, perquè per molt ben escrit que estigui, les tendències són les tendències i les apostes de les editorials, o sigui, perquè apostin per, pues, jo què sé, una Irene Vallejo amb el Junco, sí. Pues a lo millor han d'haver refusat 1.000 apostes, saps el que et vull dir?
4: Però per sort encara hi ha sorpreses, no? I encara hi ha, diguem, llibres que es fan virals com al principi.
6: Sí, sí, i tant, encara hi ha sorpreses i que n'hi hagi moltes més, perquè sí. Això vol dir que encara hi ha, pues, això, potencial i espai per aquestes coses que no t'esperes i que moltes vegades dius, ostres, té la força, té la qualitat i té totes les coses per fer-ho, i a vegades et sorprèn que, pues, bueno, surt com un llibre que dius no és una aposta i peta, no? Que, bueno, pot passar i realment és una cosa que és maca que passi i que no l'hauríem de perdre.
4: I quin paper, que suposo que per vosaltres és un problema, juga la intel·ligència artificial aquí?
6: Bueno, la veritat és que nosaltres estem molt a l'expectativa ara amb la intel·ligència artificial. Jo penso que és una cosa que com a eina de treball ens pot funcionar molt bé per moltes coses, però no per la creació en si. Saps?
4: Sí, sí.
6: O sigui, com a eina és un avanç, no ens podem posar de cul en els avanços, saps? Amb la intel·ligència artificial ni amb res, però realment sí que a vegades detectes coses que escriu la IA, no? O escrites amb la IA, que llavors sí que es nota molt, i això crec que la IA encara ara no pot, no solapa el tema creatiu, per sort.
4: Per últim, et volia preguntar, deies tu que quan vas començar no hi havia gens de llibre en català, i últimament, per exemple, al dinar del planeta me'n recordo que van dir que el tant per cent de lo que estava pujant el llibre en català era més gran que en castellà, que suposo que vosaltres que porteu tants autors, això ho esteu notant també.
6: Bueno, la veritat és que nosaltres portem molts autors de llengua catalana des de l'inici, i la veritat és que els tenim molt ben col·locats, no? Com si diguéssim, i també, pues, hem fet apostes noves per autors catalans que ens estan funcionant, i realment penso que també les editorials, no, han trobat autors més novells en català, que són els que han funcionat últimament, també. Llavors, pues, bueno, això és una bona cosa per la llengua i per les noves veus, que també editorials puguin apostar per autors novells així i en llengua catalana, pues, sempre és una cosa bona, vinguin de gent o no.
4: Molt bé, doncs recordem que feu 25 anys, de lo que us tornem a felicitar, i que creeu Bruna Talent per donar cobertura a la gent que vol saber més o fer més. Com es podrien adreçar a Bruna Talent el que vulgui algun assessorament?
6: Mira, tenim una web que és brunatalent.com, però també tenim un correu electrònic que és nuevosautores@brunatalent.com.
4: Molt bé. Pues avui celebrem els 25 anys de Sandra Bruna. Felicitats, Sandra.
6: Moltes gràcies, Xavi. Espero que puguem veure'ns aviat i celebrar-ho també, que també vosaltres sempre ens heu recolzat molt.
4: Gràcies.

0: Vam saber, malauradament, la que ens va deixar Dolly Parton, la cantant country tan coneguda, tan black, tan del nostre gènere, i per fer-li un homenatge i enviar-li un record hem volgut posar aquest Please, Please, Please que va cantar amb la Sabrina Carpenter. Continuem, perquè tenim una altra entrevista que us agradarà molt.
1: Molt bones, avui ens acompanya Marta Casas Vilella. Ha escrit un llibre sobre una experiència vital amb el seu fill, es diu Planeta Marc, i el primer de tot, saludar-la. Què tal, Marta, com estàs?
2: Molt bé, molt agraïda de la vostra invitació. I, en fi, contenta.
1: I bé, explica'ns una mica, tu, després de molt de bagatge amb el món literari, com se t'ocorreix o què et ve al cap per decidir escriure aquest llibre?
2: Sí, doncs mira, ho has encertat de ple, perquè no va ser, de fet no va ser una idea meva, no? Jo tinc un fill diagnosticat amb TEA, ara ja és un noi gran, i jo de natural escric contes. Aleshores, el meu fill va cometre un primer intent de suïcidi als 12 anys. Això jo ho vaig pair molt malament, no? Perquè als 12 anys una criatura és un nen.
1: Sí.
2: D'això ja fa moltíssims anys. Vull dir que ara ha anat endarrerint aquesta edat també, eh? Cada vegada els nens són més joves quan intenten fer això, sobretot a través arrel de la pandèmia, però bé, ens centrem-nos al nostre. Aleshores, jo al cap d'un any d'aquest fet, com que no podia pair, no m'ho sabia acabar, vaig escriure tot al principi, diguem, tot el que havia passat abans també, el naixement, el fet d'anar a educació especial, amb bullying, no sé, totes les peripècies negatives que li havien portat a aquest moment. Però també hi havia moments molt lluminosos, molt bonics, molt emocionants. I em vaig fer com unes 30-40 pàgines dividides així com en contes que parlaven d'episodis concrets. I jo, això, juntament amb tot d'altres contes, que de fet és el meu gènere, doncs vaig presentar-me en un concurs i no el vaig guanyar. Però tinc una coneguda, que és la Maria Barbal, sí. Que és, no vull dir que sigui amiga, però és molt coneguda, que ens coneixem de fa més de 40 anys, que sabia llegir aquest recull, saps? I em va dir, però escolta'm, aquesta part que hi ha aquí, aquesta part en què expliques la teva vivència amb el teu fill i la vivència del teu fill en si, aquesta part és que això hauria de ser tota una història i no només uns contes. I esclar, doncs em va, d'alguna manera, o sigui, això em va motivar a obrir una porta que no és fàcil d'obrir perquè la vida, això ho sabran altres persones que tinguin fills amb neurodivergències, doncs obrir aquesta porta no és gens senzill. Però mira, ho vaig fer, vaig triar 7 anys a escriure tot, sí. Perquè clar, hi ha problemes d'inspiració, també quina veu dones, ho vaig ficcionar bastant per poder-hi posar una distància. Eh? El meu fill es diu Marc. He posat Marc perquè un Marc és com un marc d'un quadre.
1: Clar.
2: Un marc, eh? O sigui, els autistes viuen emmarcats, no? Viuen emmarcats en un marc, val? Mm. Saps?
1: Imagino...
2: Viuen com encapsulats.
1: Sí. Imagino que també, bàsicament, ja que el teu fill és gran, trobar mares i pares que es trobin això de nou, que no estiguin sols, no?
2: Exacte, fixa't, el llibre és d'una banda un homenatge al meu fill, que tenim tot en contra, sí. Perquè la societat no estava preparada per això fa molts anys, saps? No estava preparada, aleshores li va arribar un diagnòstic i el van com condemnar, saps? I llavors ell va tenir aquesta baixada als inferns. El meu fill és un au fènix. Llavors, d'una banda, és un homenatge a aquesta persona que amb la seva veu de nen i després d'adolescent, després de es fa gran, no? que explica aquells fets segons la seva visió. És una visió molt més bonica, molt més esperançadora de tot el que va passar. I després hi ha el que seria la veu de la mare, que representa, exacte, representa la visió des de fora, saps? La visió d'uns pares preocupats, la visió d'una societat que vol entendre però no pot entendre, llavors actua amb uns mecanismes molt, com molt, molt enquilossats, saps? Allò, com uns mecanismes que és, mira, tens una etiqueta, amb aquesta etiqueta ja et vindrà un estigma, amb aquest estigma et vindrà, saps? Allò, et vindrà un rebuig, etc. Saps? Per tant, sí, jo l'he escrita amb la idea de donar un bri d'esperança a famílies que es puguin trobar ara en situacions similars i que pensin que no se'n sortiran. I jo els vull dir, us en sortireu. La intel·ligència del vostre fill jugarà sempre al seu favor. El vostre fill té una veu. Escolteu-la. Aquesta veu s'ha d'escoltar perquè té dret a ser individuat com a persona, saps? I no com a cas. És una persona.
1: T'ha servit també per parlar amb tu mateixa de quan començaves, de com ho veies tot de nou, de retrobar-te o de retrobar aquells moments, etc.
2: Mira, al capdavall, sí. Mentre ho feia, no. Perquè, ja et dic, per poder-ho escriure vaig haver de crear tot una ficció, que hi ha el testimoni real, eh? La història és aquesta, però jo vaig haver de crear una ficció, una distància, com per poder-me desdoblar amb la veu d'aquella senyora que, en certa manera, jo ja tampoc compartia, entens? Perquè sí. Tu vas evolucionant. Jo al principi tenia molta confiança en l'opinió dels professionals, dels especialistes, de tota la medicació que li van arribar a donar, que va ser excessiva. I però vaig haver d'anar com claudicant, perquè el meu fill m'anava demostrant, saps, que ell no era tot el que estava passant per fora d'ell, no? Sinó que ell era una entitat que l'única cosa que li passava i que li continua passant, és que el seu món, la visió que ell té del món, és completament diferent de la nostra, però no és ni millor ni pitjor. Té una altra lògica, saps?
1: La veritat és que és un llibre en què, sobretot, molta resiliència, molt dur, però tant per tu com pel teu fill, tothom té problemes, és una mica també d'autoajuda, no?
2: Exacte, sí. No era la pretensió, però et diré que els llocs on he anat amb persones sensibilitzades per aquest tema i que han hagut de passar per aquests esvorancs de l'ànima, no? Sí. Doncs aquestes persones, si han vist molt reflectides, saps? I m'han dit, és que jo també ho vaig passar, això, saps? Allò, sí. A casa meva això ho van dir així. Llavors, serveix d'autoajuda en el sentit que si tu hi entres, no? Si aquesta història et crida, t'ajudarà. Però bé, esclar, vull dir, no és una... És una història que té ironia, pots riure, pots plorar, eh? Hi ha una mica de tot. Però és una història molt dura, molt, molt dura, amb un final feliç. Aleshores, l'autoajuda és... Ara ho estic passant malament, no? Però veig el camí que hi ha perquè la situació millori, no només la del fill, l'entorn familiar, que es veu molt perjudicat, saps? Pel fet de tenir una persona que viu les coses d'una altra manera. O sigui, és un enrenou i un daltabaix per tot l'entorn familiar.
1: Qui vulgui saber més de tu i del llibre i de tot el que fas, Marta, com et pot seguir?
2: Bé, jo tinc un compte d'Instagram que senzillament es diu Marta Casas Vilella. Sí. I després, doncs, ja n'he fet bastanta publicitat. O sigui que, per exemple, hi ha una entrevista a TV3, a Tot es mou, no? Si poseu Planeta Marc, allà hi ha l'entrevista, hi ha un podcast de BTV que es diu Cap of Tea, saps? Que està dins del que són la xarxa, del que és la xarxa, molt bonic, també una entrevista al diari Ara. O sigui, en els mitjans també s'han anat fent publicitat. Aviat farem un club de lectura passat vacances. I... O sigui, és un llibre que va arribant, però, esclar, no, vull dir, no podem anar a 100 per hora perquè has de trobar com si diguéssim, l'entorn adient. Però et diré, molta gent que l'ha llegit sense més ni més, doncs també els agrada molt. De fet, aquest llibre ara ja està a més de 40 biblioteques de la xarxa de biblioteques públiques de Catalunya, eh? I per tant es pot agafar en préstec i s'agafa en préstec perquè ho vaig descobrir l'últim. Ah, doncs mira, s'està llegint i està molt ben valorat perquè el llibre, sobretot, està molt ben escrit. O sigui, jo sóc escriptora, llavors, clar, el llibre sobretot està molt ben escrit, no és una vomitada. Jo no he vomitat una cosa que ens va passar.
1: Hi ha un treball
2: de... Hi ha un treball estilístic. Jo volia distanciar-me d'aquests testimonis que realment són molt punyents, però que estan, no hi ha, diríem que no, en el que no hi ha filtres, jo he posat moltes metàfores, i he escrit moltes històries que les pots entendre en el terreny del TEA o del terreny de qualsevol altra diferència o divergència respecte del que es considera normal, que caldria saber què vol dir normal, no? Però aquest ja seria un altre tema per un altre dia. O sigui que la gràcia del llibre, la història, o sigui, jo dic històries, temes nous no n'hi ha, O sigui, tot portem, la humanitat porta sempre a lucubrar sobre els mateixos temes. La gràcia és com s'expliquen aquests temes, a través de quin art, a través de quina tècnica tu vols posar-hi la teva veu.
1: Doncs recordem, Planeta Marc, publica, escrit per Marta Casas Vilella, el publica Columna, una història que és un crit d'esperança i un impactant testimoni de resiliència. Moltes gràcies pel llibre i per estar amb nosaltres avui, Marta.
2: Moltes gràcies, Xavier. M'ha agradat molt parlar amb vosaltres i si podem arribar a unes persones, doncs ja haurà estat també ben fet, no?
1: Sí, gràcies.
3: Cubelles no és ràdio i serem a les zones perquè estiguis a l'aguai de tota l'actualitat mundial del gènere.
4: Mundial?
3: Universal.
5: En tots els idiomes?
3: El que faci falta.
0: Hi ha una sèrie dels que ja us vaig parlar l'altra vegada que es diu The Gentleman. M'agrada molt, molt, molt. És una sèrie dirigida per Guy Ritchie i aquesta segona temporada diu Eddie passa a Edu que es narcotraficante quan torna a l'imperi de marihuana i s'associa amb una dinastia criminal que juega sus propias cartas. És meravellosa, us la recomano moltíssim. No tinc temps. Està a Netflix i dir-vos que és meravellosa i que l'heu de veure perquè és molt glamurosa, és negra i té de tot una mica. Us poso el tràiler perquè gaudiu del seu so.
6: Se busca prestigio
7: la, la, la.
6: Y tradición.
8: Tu persona es el duque. ¡Ah! Eddie es un espíritu muy travieso.
9: ¿Cómo está?
10: Estoy muy bien.
9: Durante años hemos vivido en el zoo en contracción. Ahora vivimos en la jungla en expansión.
11: ¿Queréis enfrentaros a la mafia?
10: Nunca se sabe. Puede que te guste.
8: Creo que no sabes cuál es tu lugar. Te lo enseñaré.
9: Pero ahora creo tener una idea más clara de lo que quiero.
10: ¿Y qué quieres?

0: I fins aquí el programa d'avui. Això ha estat Cubelles no a ràdio, s'ha parlat el Xavier Borrell. Tornem la setmana que ve amb moltes coses. Adiós, gràcies, Ràdio Cubelles.
1: Cubelles no a ràdio. I serem a les zones perquè estiguis a l'aguai de tota l'actualitat mundial del gènere.
2: Mundial?
1: Universal.
3: En tots els idiomes?
1: El que faci falta.
3: A Ràdio Cubelles 107.5 FM o per internet.
2: Tots els dijous a les 20:30 o a la carta a la web de radiocubelles.cat.

0: Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar-restaurant-pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al Passeig Marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o amb parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar. Esta vida es bella.
1: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
2: DJ Romo Mix.
3: Bona tarda, Cubelles. Jo sóc DJ Romo. I avui, DJ Romo Weekend Night Session.

0: amb aquesta cançó tanquem el programa d'avui. Jo sóc DJ Romo i ens veiem al següent programa. Adeu!
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

Yazimite set his sails and take off to the

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: A Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar restaurant pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al passeig marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o en parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar.
2: Esta vida es bella.
3: Ràdio Cubelles, 107.5 FM.
4: Benvinguts a la màquina del temps. Comencem una altra edició. I és que comencem així de bé, el 107% de l'FM, Ràdio Cubelles, presentant tots aquests temes. Avui, temes 100. Michael Field, Moonlight Shadow, recordant, expressant, somiant.

I és que són els temes que ens agraden, els temes per recordar, per somiar. Moonlight Shadow, Michael Field.

My Sharona. I és que ens anirem amb aquest tema, tan gran tema, que tantes vegades hem escoltat els Ultravox, amb aquest genial tema

I és que després de la tormenta sempre, sempre surt el sol. I és que d'un tema ens anirem a un altre. Aquesta música, més difícil pensar que la trobareu cap altre lloc. Abans sí, però ara la nostra bogeria de màquina del temps va cap enrere, va cap a dalt, va cap a baix. Walking on sunshine, Catherine and the Waves.

si és que sempre, sempre hem d'anar cap al sol, caminant com si tots els dies fossin solellats. I és que ens anirem amb les Eternals.

quins grans temes aquest programa especialíssim Senna. Temes Senna. Res de 99 aquest Senna. Call Me, Blondie.

un tema que recentment ha sigut relacionat per la gran Sabrina i la Sam Fox. Call me, truca'm.

I us en recordeu d'aquell genial tema també de l'Stewart? Va sonar moltíssim, ja fa molts anys, però en continua sonant així de bé, l'Stewart de Year of the Cat, l'any del gat.

Avui, com cada sessió, disfrutant de la millor música d'aquests temes que no trobes només aquí, a la màquina del temps. I de seguida continuem amb el Dr. Hook.

Quins grans temes, quina grans veus. Continuem i continuem amb molta més música, amb molts més temes d'aquests que t'agraden, d'aquests temes 100. I continuarem, com dic, amb els Susi 4.

I és que continuem així de bé amb el Limal, aquella història interminable, aquella Neverend Story, aquella genial pel·lícula que encara la conservo en DVD. Aquesta genial banda sonora.

I mentre ens recuperem a l'èxit de Duran Duran per coses de la tècnica d'aquells aparells que sempre ho fem en format físic, escoltarem el Smoke on the Water.

I és que ja ens acaba el temps per aquesta sessió. La màquina del temps s'apaga, però l'últim tema, el rei del glam, el Gary Glitter, que tots recordem.

Gary Glitter. I és que no tenim temps per més. Això ha sigut la teva màquina del temps. Tornarem la pròxima setmana. T'esperem.

què són? On estic? Ha, espero que t'encanti.

Molt bona nit, família. Ja tornem a ser un cap de setmana més amb tots vosaltres. Des d'aquí, Jordi Vera, en directe des de l'estudi 1 de Ràdio Cubelles. Avui tenim un convidat molt especial. Un DJ de renom a l'escena House de Barcelona. I un amic, el que vaig tenir la sort de veure començar. I va ser, precisament, el meu relleu com a resident de Malalts de Festa. Així que, Edi, tot un orgull tenir-te aquí aquesta nit amb tots nosaltres!

0: Bona ona, soc Eli Prats. Alguns ens coneixeu per ser resident de malalts, de festes, a la house. Per allà pel 2000-2015, avui us porto des de Barcelona una sessió de house music carregada de ritme i molt groove. Una sessió que m'agradaria compartir amb tots els oients de Bona Ona. Que la gaudiu. Una salutació per a tots.
1: Gràcies!

Això m'agrada. Només per tu. Des de la ràdio que et fa sentir. Ràdio Cuba.

aprofitem per compartir amb vosaltres la nostra pàgina web bonaonaradio.com. Allà descobrireu, perdó, tots els nostres convidats i altres coses que anem fent aquí al programa. Així que ja sabeu, bonaonaradio.com.

0: SFC! I recorda l'insta del programa. Bonana.radio.
1: House music. Arriba l'estiu. Arriba la nit. Arriba la nit.
0: Tanca els ulls. Deixa't emportar. Bona hora.

I fins aquí aquesta sessió d'avui. Només agrair-vos un cop més la vostra confiança, com cada setmana. I sobretot agrair a l'Edi Prats una sessió antològica. Moltes gràcies, Edi! I a vosaltres ens veiem el proper cap de setmana!

0: Ràdio Cubelles. DJ Junior Vera.
1: Convidat top aquesta nit.
0: DJ Eddie Prats.

Girl, I'm at work now. Let me talk to you later.

지금.